0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Perhaps you'd better start from the beginning.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'un...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere del saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que arregla les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Que jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, a moment el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer, jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Va. Ep!
1: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat a aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si el trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. No sé. Jo ho estava provant. Jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple empreses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
3: Sí, exacte. Exacte. Sí. Doncs un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat per aquella porositat. I entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. Uh-huh. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. Uh-huh. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota de Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: sempre
1: més barata.
3: És la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia. El 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I Doncs des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, aquesta, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de... Sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, que no es mogués. Clar, deu tenir un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Però
3: els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, en Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, Sí. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant allò de l'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota Terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, aquesta, les energies que tu deies.
3: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Per
3: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat.
1: Clar.
3: Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, tan, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir, Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment, perdona, a simple vista... Sí. I efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i en tot cas atòmic.
3: Sí, estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra,
1: sí,
3: que corre
1: filó,
3: tant,
1: sí.
3: Si aquest filó, no, és allò, hem imaginar, roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir... cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: O sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare imagina't. Déu, clar. Sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Per fer un exemple, a la Noia, a la comarca de la Noia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina't.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra, eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa ser. i que sí, hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
3: Mira,
1: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, tampoc perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home. Què ens has de dir dels alemanys?
4: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi,
4: sí,
1: això,
4: sí.
1: Avorridor, però bueno, en fi.
4: Va,
1: digues.
4: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui... Potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
4: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Va, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això del Saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
4: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
3: La Societat Parapsicològica?
4: Sí.
3: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
4: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però, bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament, aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic... recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era
4: genuí,
1: sí,
4: sí, sí.
1: Eh?
4: I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara, avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta.
1: Doncs, bueno, 250.000 euros,
4: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
4: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules.
4: Sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, però cap on ens porta tot això?
4: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls... en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. El pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
4: Sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
4: Sí, sí,
1: molt
4: sí,
1: bé.
4: 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
4: 87, 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya tornava a reunificar, estava passant
4: mentre
1: això
4: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils,
1: i uns senyors allà anar cobrant
4: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar. Va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, sí, i és una cosa doncs aleatòria, no?
4: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, sí. O sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va
4: treballar. Sí, el problema és quan... Bueno, això ara... Un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
4: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
3: Bueno, mira, va
4: reviure la mostra. Es queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que... jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
4: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 sí. Va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
4: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna
4: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
4: sí, sí, sí.
1: No?
4: Sí.
1: Ah, sí? A veure, anem al tema.
4: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, però
4: això... Llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
4: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar... parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar
4: molt. La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient, això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
4: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
1: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
4: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla baralla epistolar èpica. Escolta,
3: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori, van posar els sobris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori dels que ells no coneixien, i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquest 6 que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els saurís també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
3: I tant.
1: Digues,
3: a veure, doncs, què fan? Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
3: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
3: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions, metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica, ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, tresors, Això és el que interessa.
3: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital... Poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve el cap?
3: Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. Estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
3: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, alguna vegada.
3: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això es necessita parlar, però es barreja tot una mica.
3: Són capaços de dir-te que aquí et passa aquesta línia i tu dorms aquí, per això dorms malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... I a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí. És un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
3: I que està
1: respectat.
3: Sí, és molt del territori, exacte. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
3: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau, impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
3: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya, del Forja, a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forada aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'un line,
3: Sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
3: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
3: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
3: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
3: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
3: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ostres,
3: i el mapa és públic, I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
3: I aquest hi estava.
1: Ah, amic. Per tant...
3: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, no és sorprenent que et vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix.

0: Els alemanys no hi van tornar, no van tornar a provar. Jo crec que
1: quan es va reunificar Alemanya això decau una mica, no he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar, sí, va eliminar el tema. Després d'allò apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Betz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
0: Bueno, sí. En fi, no sé, Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no?, continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
2: exacte,
0: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix el, no? I per tant, doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha, si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí, sí.
0: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
0: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, bueno, o no tant, ja ho veiem. A veure, perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
0: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
0: Ja hi som.
1: Bueno, no. S'ha de posar sobre la taula, això.
0: És que...
2: Sí,
0: escolta,
2: sí.
0: No tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Simes Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de... que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem a la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui que sota la Terra...
0: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer... o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
0: Home, clar que sí. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va

0: i dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: A inventar coses?
0: Sí, bueno, inventar, no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
0: Ell mentre anava allà...
1: A teoritzar, vaja, a teoritzar.
0: Sí, sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia, estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clipp Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: No tinc estil, no.
0: D'aquest, deixant així...
3: Sí, bueno, només diré que inclou
1: un dia ens ho expliques,
3: inclou cucs això. I veietes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
0: Doncs en aquest senyor, no, en aquest senyor bàsicament, doncs això va provocar una sèrie de, bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Clar, bueno, no, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
0: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
0: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no, no ho sé. Però, bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que... Dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre no, hi ha no. gent sempre disposada d'anar a l'aventura.
0: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això, ja saps què has de demanar?
0: Clar, tu dius que hi ha un forat que allà hi ha un forat que et porta al centre de la Terra, i segurament... Sí.
1: Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que no és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així i ja està, va dir, declaro que és així. Au, ja està, perquè, no sé.
0: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió?
0: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor, perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
0: els...
1: Tintín, diguem.
0: Pues sí, el Tintín americà, diguem, sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest, que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
0: i
1: vaja.
0: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, i van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquest pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
1: terra.
0: Un predicador, sí, exacte. per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre, bàsicament com un color, no? Uns colonos, i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
4: Sí.
0: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia, doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum, i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
3: Sí, sí, sí, no té cap falla. Sí,
1: sí. Molt lògic, absolutament, sí, sí, és inapel·lable.
0: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, és que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar.
0: I...
1: Tot quadra, eh?
0: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
0: Deien que eren respiracions del planeta.
3: Ara
0: la Terra respirava...
3: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
0: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
0: O sigui, el volcà expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
0: que el seu...
1: No, perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
0: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues.
0: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè aquell boig que tenen allà,
1: ja saber. Ja seria el Pol, sí, sí.
0: Sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura en un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per algo de crear un llibre.
3: Home, doncs, i amb una meravellosa adaptació de Jan.
0: De ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
0: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa!
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Estás escuchando Abriendo Melones, el podcast donde en cada episodio se abre un nuevo melón. Presentado por Albert González.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: i ara arriba el moment de conèixer l'Edo Balcells, que ell és pastor d'ovelles a Sant Boi de Llobregat i viu envoltat de natura, de silenci i de feina molt dura. Veieu que aquí passem d'una professió a una altra,
1: sí, sí,
0: en un pim-pam.
1: Això és s'embullanament.
0: Exacte.
1: Hi ha absolutament de tot. Amb 44 anys i una trajectòria també marcada per l'estima al bosc i als animals, viu el seu dia a dia portant al seu ramat a fer silvopastura a la muntanya de Sant Ramon.
0: Ara ens explicarà què és això de la silvopastura. Molt bona tarda, Edu.
2: Bona
0: tarda. I benvingut. On les has deixat, les ovelles? Jo pensava que vindries amb elles.
2: A dalt de Sant Ramon. Les ovelles estan a dalt de Sant Ramon.
0: S'haguessin espantat, no? Potser de venir fins aquí.
1: Aquí les tenim, de fet, les ovelles.
0: Sí, sí. Mira, mira, les veiem aquí. Escolta, per què ets pastor? Pregunta-ho-me. Abans hem parlat amb un dels pocs pagesos que queden al parc agrari. Tu ets molt jove, ets pastor. Per què? Com arribes fins aquí?
2: Soc pastor perquè quan tenia 16 anys ja vaig decidir que volia fer aquesta feina i vaig anar darrere pastors a empaitar-los per aprendre aquest ofici. I l'any 2011 l'Ajuntament de Sant Boi, la Regidoria de Medi Ambient, ens va oferir l'oportunitat de baixar aquí, i des de llavors que passem tot l'hivern aquí i quan arriba el juny marxem cap al Pirineu.
1: Però és curiós que llavors, pel que ens has explicat, no hi ha una herència familiar, no? Va ser que se't va despertar tu d'interès. Com va ser això?
2: Totalment, sí. És algo que un té una motivació i tens una inquietud i si et donen l'oportunitat de provar-ho, doncs t'hi agafes com el ferro calent i ho engeves.
0: Explica'm això de que passeu l'hivern aquí i l'estiu aneu al Pirineu.
2: Sí, tradicionalment, des de fa molts anys, el bestiar, inclús quan no existien les persones, diguéssim, el bestiar passa a l'hivern on hi ha bones temperatures, és a dir, a vora del mar, i quan aquí arriba la calor i tota l'herba s'asseca, el bestiar marxa cap a la muntanya. Nosaltres marxem cap a la Cerdanya i ara mateix allò està colgat de neu, per tant aquí tenim bones pastures, i allà a finals de maig i a començaments de juny marxem cap al Pirineu, allà se'n va la neu, neix l'herba, passem l'estiu allà i quan torna a nevar tornem a baixar.
0: I com és aquesta vida de passar la meitat de l'any a Sant Boi i l'altra meitat als Pirineus? No sé si és molt conciliable això amb una vida familiar.
2: No, vida familiar cap ni una. Les meves famílies són les ovelles i el meu gos, i tinc parella i ens ho anem combinant, però me l'he muntat així fa 15 anys que vaig començar a pujar i baixar del Pirineu cap aquí, i bé, és una vida tranquil·la, dura pel temps, per les condicions, però és una vida que si un la tria és feliç.
1: Què és el que té aquesta vida que t'agrada tant, que et sedueix tant?
2: Bàsicament, poder estar a l'aire lliure, no tinguer-me que mudar, no tinguer-me que dutxar cada dia, tinguer la tranquil·litat d'estar sol, de poder llegir, de poder escoltar la ràdio, de poder aprendre, de poder estar, això, a un ritme de pausat, sobretot pausa i molta calma.
0: És un ritme pausat però que et requereix tots els dies de la setmana, perquè entenc que aquí no hi poden haver festius,
2: no hi ha festa.
0: Dies de guardar, això no existeix,
2: no? Hi ha festes,
0: no? Com és aquest dia a dia? A quina hora et lleves per anar a pastar?
2: Nosaltres ara a l'hivern, doncs, posa que a les 7:30 és quan surt el sol, doncs una hora abans potser ja estàs de peu, controles que estigui tot bé, i a 5:45, que es fa fosc, doncs és l'hora de plegar. A l'estiu, a la primavera, cada cop quan s'allarga més el dia, nosaltres anem amb el sol. Si el sol surt a les 6, comencem a les 6, i si el sol es pon a les 10 de la nit, pleguem a les 10 de la nit, no hi ha horari. No hi ha dies, no hi ha festes, però bueno, quan pugem al Pirineu, allà ajuntem 4.000 ovelles, i doncs allà ens ho combinem amb diferents companys, i jo ens aprofito també per fer vacances.
1: Parlàvem abans de silvopastura, la teva forma d'entendre tot això, per qui desconegui el terme, què és la silvopastura?
2: Silvopastura és portar els animals a pasturar el bosc, i aquí fem una funció molt important, que si no ho haurien de fer unes màquines de gasolina que haurien de desbrossar, i el que fem és amb les ovelles mantenim net uns espais que estan a costat de les urbanitzacions, que són les cases que estan a la muntanya, per tal de mantenir-les netes, entre cometes, perquè segueixen estant brutes de llaunes de Coca-Cola, de bosses de patates, però nosaltres el que és tot el tema de les plantes, les flors, etc., ho anem mantenint a ratlla perquè a l'estiu, quan s'assequin, en cas d'incendi, els mitjans d'extinció, com són els de l'ADF, els bombers, tinguessin possibilitats d'aturar aquest foc i no afectés a les cases, bàsicament.
1: És el que deies ara, és molt important també aquesta feina que fas i que feu per aquesta prevenció d'incendis. Et fa la sensació que la gent això ho coneix?
2: Ho coneix qui puja de la Sant Ramon. Jo em dono la sensació, jo no sóc d'aquí, jo sóc fill d'Igualada, he estat tombant, i des del 2011 que baixo aquí a Sant Boi, però la meva vida és dalt de la muntanya. Jo quan baixo aquí, si no vaig amb les ovelles, hi ha gent que no em coneix, perquè s'associa l'Edu amb les ovelles. Llavors, veig que hi ha gent aquí que no he vist en meva vida. En canvi, dalt de la muntanya, cada dia trobes la mateixa gent. D'ençà de la pandèmia, va pujar molta més gent a la muntanya, també. Va ser un boom de gent que ha descobert que Sant Boi té una muntanya molt maca, amb uns boscos molt ben parits de roures, de bruc, hi ha molta vegetació, hi ha també altres animals, a part de les ovelles, també hi ha els porcs senglars, també hi ha els runners, també hi ha la gent en bici, hi ha els jubilats, i és una convivència agradable. Sí, no et sents sol en cap moment.
0: Tu també et dediques a formar a joves en l'ofici de pastor. Diries que hi ha relleu generacional?
2: No hi ha relleu generacional mentre no hi hagi possibilitats de que la gent es guanyi bé la vida.
0: No us la guanyeu bé la vida els que us hi dediqueu?
2: Jo no ho puc dir això perquè jo tinc el privilegi de que a mi l'Ajuntament de Sant Boi em paga, em sento super ben recompensat per la feina que jo faig, però és una cosa quasi excepcional el que es fa aquí a Sant Boi. Lo normal és que la gent estigui en els seus pobles, a les seves muntanyes, i hagin de viure pues, o de fer formatges o de la carn del xai, i és un negoci com tot el sector agrari i ramader que està subvencionat. Per tant, el que nosaltres aquí és, ens paguen per fer un servei, a més fem aquesta formació amb joves per tal de despertar una mica el neguit de l'ofici, però treballar de sol a sol 365 dies l'any sense un sou fixe, és difícil que la gent ho vulgui fer, això. És molt difícil.
0: I com es pot solucionar això? És a dir, com podem incentivar que més gent es dediqui a això i que siguis econòmicament sostenible?
2: Bàsicament seria tenim el poder de decisió cada cop que nosaltres anem a comprar menjar. Si nosaltres mengem carxofes del Prat, o carxofes de Sant Boi, perdó, millor, carxofes de Sant Boi, els pagesos de Sant Boi es guanyaran més bé la vida. Si les carxofes ens les porten de vés a saber on, doncs no ho sé, nates al xai, molt xai doncs pot venir inclús de Mèxic, de Xile, de Nova Zelanda. Hem de fixar-nos en el que comprem. El problema també és que nosaltres, jo mateix com a consumidor, tenim els diners que tenim, i quan anem a comprar menjar també ens mirem la butxaca. Llavors és complicat, és un peix que es mossega la cua.
1: Clar, però en aquest sentit és important que en siguem conscients. Abans parlàvem, per exemple, també amb la cooperativa agrària sobre els impactes que tenia el fet de consumir producte de proximitat i el fet de no fer-ho. Passa una mica el mateix, no? Amb les coses que vosaltres feu, per exemple, ajudeu a que es conservi la natura, la prevenció d'incendis. És a dir, que són professions, són oficis que van molt més enllà de la productivitat en si.
2: Absolutament, i per això aquí a Sant Boi ens paguen per fer aquest servei, que fem com de desbrossadores naturals, i gràcies a això podem viure. Si jo no tingués l'oportunitat que em va oferir el Departament de Medi Ambient d'aquí de Sant Boi, jo segurament estaria en una muntanya intentant sobreviure, com tots els altres, i bueno, no sé, jo penso que donar valor ja no només al producte, sinó aquests serveis que oferim. Nosaltres també, quan fem plans formatius, també cobrem com a professors, i és un, ja no només és un tema econòmic, perquè a vegades hi ha coses que no estan pagades, sinó que és també que et donguin com una mica d'importància, que no es tingui menys tinguda la pagesia. I això és important.
0: Creus que en general aquest sector primari a Catalunya està menys tingut? No esteu posats en valor?
2: Sí, està totalment menys tingut, sí. Només cal fixar-se, posar likes és molt fàcil, posar likes, però després quan veus que la gent cada cop, estadísticament, vull dir, ens agradin o no ens agradin els números, estadísticament moltes explotacions estan plegant, molta gent jove que no té dret a, no té accés a la terra, no pot començar aquí mateix al parc agrari, hi ha un fotimer d'hectàrees que estan en desús perquè no hi ha jovent que s'hi vulgui ficar, perquè no poden guanyar-s'hi la vida bé econòmicament. Si poguessin, jo penso que és una feina que voldria fer tothom. Hi ha dies que penso s'ha d'estar molt volat per fer aquesta feina, però hi ha altres dies, que són la majoria, que penso s'ha d'estar molt volat per no fer-la, perquè és una feina meravellosa.
1: Clar, és una feina més que sobretot té molt a veure amb la natura. Potser estem en un moment en el que molta gent necessita justament això. Per tant, si hi hagués més possibilitat de guanyar-se la vida, creus que és una feina que justament per això que comentaves, aquesta tranquil·litat, hi hauria molta gent que agafaria aquesta opció?
2: Moltíssima gent. Jo penso que és una qualitat de vida en majúscules, o sigui, el fet de poder estar primer treballant per tu, el teu dia a dia, en contacte amb l'aire lliure, amb la natura, és dur pel clima i perquè no es pot descansar, però també tu et marques el ritme, i hi ha dies molt durs i hi ha dies que són més tranquils, però poder-ho provar, evidentment hi ha gent que evidentment el deixes un dia sencer allà mirant-se les ovelles, i es tornen boig si no tenen wifi. No sé, nosaltres vivim sense sofà, sense Netflix, vivim així i és una manera de viure també, i llavors s'ha de respectar. Llavors és sorprenent, doncs, que ho fem aquí a Sant Boi, a dalt a la muntanya Sant Ramon, però sí, és una realitat que existeix i que hi era molt abans que tot això, i per això s'ha de mantenir.
0: Quan formes els joves futurs pastors, què és el que ensenyeu? Quines actituds o coneixements ha de tenir un pastor?
2: Sobretot paciència. Sobretot paciència, perquè el jovent d'avui en dia, bueno, el jovent d'avui en dia, fa 8 anys que hem estat fent aquest pla formatiu amb els joves d'aquí de Sant Boi, i els hem vist com han canviat també. Al començament, la veritat, que hi ha hagut nanos amb moltes ganes de treballar, molt treballadors, però després també hi ha hagut nanos, doncs, més complicats, doncs, que, no sé, que es pensen que això és xau-xa i venen vestits com si anessin a la discoteca. I és una feina que és bruta, és una feina que és dura, és una feina que, sobretot això, paciència, dir, has d'estar aquí i t'has d'aguantar, i és el que hi ha, i no hi ha pressa. Les ovelles necessiten les seves hores per menjar, és com tu, és com tots. Nosaltres no ens llevem i esmorzem, dinem, berenem i sopem en 10 minuts i ens anem a dormir. Elles necessiten el seu temps, esmorzar, dinar, ara s'ajeuen, ara prenen el sol, ara rasquen, ara dormen, ara beuen aigua, ara tornen a menjar.
0: I aquest procés quan pot durar?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia. I tu estàs allà amb elles durant tot aquest procés?
2: A la nit les tanquem en un corral, perquè és la manera que jo tinc també de descansar, però quan estan al Pirineu és 24 hores, però bueno, aquí a Sant Boi, doncs, tenen un corral superben fet, ens dona molta seguretat també, perquè doncs, a la nit hi ha guineus, hi ha porcs senglars, poden haver-hi gossos de gent que se'ls ha escapat i podrien entrar al corral i actuarien com llops i farien molt de mal, i a partir de que surt el sol al matí, doncs ara, per exemple, ens esperem una mica que se'n vagi el fred, que se'n vagi la humitat de les plantes, i sortim a pasturar, doncs, allà a les 12, fins a les 5, 6 de la tarda.
1: Per tant, aquí a la silvopastura també el que veig és que s'ha d'adaptar molt vosaltres al ritme de les ovelles, en aquest cas, no?
2: El ritme de les ovelles és el que és. O sigui, això és així ara i fa 12.000 anys. Elles mengen i caguen, i ja està. No ens podem inventar cap història. La cosa és nosaltres adaptar-nos a la silvopastura aquí a Sant Boi. O sigui, aquí hem arribat, o sigui, sobretot els anys que hi ha hagut tanta sequera, que han sigut molt dur, hem tingut que, hòstia, si hem tingut que fotre'ns dins una rotonda a buscar herba, si ens hem tingut que anar cap on sigui. Llavors ens adaptem nosaltres, sobretot tenim unes ovelles que quan veuen un ciclista ja s'aparten, quan veuen un nen el van a saludar, un gos que no mossega ningú. Estem tots una mica adaptats. Jo no he aixecat mai el bastó a ningú tampoc, no per ganes, sinó perquè s'ha de ser persona també. Però vull que estem tots una mica adaptats aquí a Sant Boi, i estem supercontents cada cop que baixem, sí, sempre, des del primer dia.
1: Doncs en aquest sentit, sempre nosaltres fem una última pregunta a tots els convidats que passen per aquí. Què és per tu viure santboianament? Com ho descriuries?
2: He sentit aquesta pregunta abans i jo no te la sabria respondre, perquè jo no sóc d'aquí. No sóc d'aquí, fa 15 anys, 14 anys que baixo aquí, passo els hiverns aquí, jo estic instal·lat allà dalt a la muntanya i no et podria dir, no faig vida a Sant Boi, malauradament. Baixo a la biblioteca...
0: Home, sí, que la muntanya de Sant Ramon és patrimoni de Sant Boi.
1: Deixa'm dir una cosa, Edu, que potser no fas vida a Sant Boi, però fas un gran servei per Sant Boi, amb sí. Això que dèiem, amb la prevenció d'incendis i amb el fet de també doncs, estar representant un ofici doncs, que cada vegada veiem menys persones. De fet, mira, nosaltres tenim una missió aquí, que és a veure si podem empadronar. Ah. I l'any vinent doncs, ja podràs respondre aquesta pregunta.
2: I em faig alcalde.
1: Això ja ho veurem. Em sembla que això no ho està parlant amb nosaltres, hauria d'estar parlant amb altres persones. Edu, moltíssimes gràcies vosaltres. Per la visita. I moltes gràcies també pel
2: testimoni.
1: Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Un per aplaudiment per ell.

0: Doncs avui comencem parlant de menjar bé i ho fem amb una nena que és molt jove, però que ens ha conquerit a tots i a totes per la seva habilitat als fogons. Ella és la Valentina Salazar, és guanyadora de l'edició de Masterchef Junior 11, però també ets actriu, ets cantant i és Carxofador 2025. Què tal, Valentina, com estàs?
1: Molt bé.
0: T'agrada la Fira de la Puríssima?
1: Moltíssim. Cada any venim a veure les paradetes i la disfrutem moltíssim.
0: No sé si tens algun racó que sigui molt especial o que t'agradi fer alguna cosa en concret. No sé si comprar boles noves per l'arbre de Nadal o alguna figureta pel pessebre.
1: Doncs mira, sí, ens encanta comprar, veure, no?, les figuretes del pessebre i tot això a les paradetes és una cosa molt especial.
2: Valentina, volem començar pel principi. Com vas decidir apuntar-te a Masterchef Junior?
1: Doncs jo des de petita, que m'encantava el programa, era molt, molt fan i ho veia. I també m'agradava molt cuinar, llavors va veure l'oportunitat i des d'aquell moment va sorgir tot.
0: I d'on et ve aquest amor per la cuina?
1: Em ve de la meva àvia i de la meva mare, que m'han ensenyat aquestes arrels de la cuina.
2: Tu tens algun record de quan eres més petita i que començaves a cuinar per primeres vegades? D'això te'n recordes alguna cosa així que li tinguis un carinyo especial?
1: Doncs m'agradava molt cuinar pessics, no? Perquè, bueno, és una cosa molt bàsica però molt, molt bona al final, i és això.
2: El dolç, eh? Tiraves cap al dolç,
1: sí.
0: Escolta, Valentina, tu vas ser la guanyadora d'aquest Masterchef, vas passar per molts programes, vas haver de cuinar molts plats... I jo crec que per lo petits que éreu teníeu molta pressió. Com portaves aquesta pressió? Et posaves molt nerviosa per voler fer-ho bé?
1: Al final, jo crec, la meva opinió, que si et poses nerviosa i comences a veure-ho tot negre, al final és quan les coses et surten malament. Llavors has de veure una solució al problema i a partir d'allà, doncs, fer-la.
2: I amb això també us ajudaven allà, us donaven alguns consells per comportar aquesta pressió, no? Que no us poseu massa nerviosos o nervioses, per exemple.
1: Sí, fèiem classes de cuina, no?, amb això de la cuina, i després cadascú, doncs, la pressió la portava com podia.
0: Tu creus que t'has convertit en un referent per altres nens i nenes que t'han vist per la tele i han dit, ostres, doncs mira, potser a mi també m'agradaria començar a cuinar. Creus que has tingut aquest poder sobre ells?
1: Doncs no ho sé, però a mi m'encantaria que fos així perquè m'encantaria poder donar l'oportunitat a algunes persones de dir que els somnis es poden fer realitat.
2: I en aquest sentit, un dels teus somnis que es va fer en realitat és que vas acabar guanyant. Què et va passar quan vas sentir el teu nom com a guanyadora? Com va ser tot allò? Com ho vas sentir?
1: Jo sempre ho dic, que al principi, quan van cridar el meu nom, va ser tot una mica com molt surrealista perquè... Perquè, clar, i també...
0: Mira, és aquest el moment, el veiem aquí en pantalla. Estaves nerviosa en aquest moment?
1: Sí, molt, moltíssim.
2: A veure, aquí hi ha l'expectació, moment d'expectació. Aquí veiem també la Valentina molt nerviosa.
0: T'aniria el cor a 100.000 revolucions.
1: Sí, sí.
0: Què senties en aquell moment?
1: Doncs estava molt nerviosa i, bueno...
2: Aquí és on diuen el teu nom, justament. Comences a saltar i tot.
1: I també vaig sentir moltíssim orgull perquè, al final... tot l'esforç que vaig fer, i també parlo en nom dels meus companys, es veu reflexat.
2: I ara mateix, quan ho veus això, què és el que et ve?
1: Doncs a mi em venen moltíssims records de... O sigui, quan ho veig, sento encara que estic en aquell instant i que en aquell moment, doncs, molt guai.
0: Aquell programa no era en directe, sinó que es va gravar uns mesos abans de la seva emissió. Entenc que havies de guardar el secret de que eres la guanyadora de Masterchef. Com ho vas portar, això? No sé si li vas explicar en petit comitè a algú molt proper.
1: Jo crec que el més difícil va ser això, de guardar el secret, perquè primer vaig haver de guardar el secret de que participava en Masterchef i després de que guanyava. I crec que això va ser el més difícil perquè, bueno...
0: No vas ni poder explicar que havies participat a Masterchef?
1: No, perquè, clar, com s'emitia més després, no podia explicar que havia participat.
2: Clar, i això, després, les teves amigues, els teus amics, això com s'ho van prendre? Perquè, clar, de sobte es van trobar que la seva amiga era una estrella, de sobte, no? Això com s'ho van prendre, ells o elles?
1: Va ser, jo crec que molt estrany, no?, de sobte veure... la meva cara a la televisió, però jo crec que ara s'ho pren amb més amb normalitat.
0: Com t'ha canviat la vida?
1: Molt, moltíssim, perquè ara, per exemple, quan veig el programa ho veig tot d'una altra manera i doncs molt, molt, molt, molt més estrany, perquè ara doncs em poden conèixer i això.
0: Com era sortir? No sé si sorties al carrer i la gent t'aturava, això et passa encara?
1: Bueno, ara ja no tant, però abans sí que potser em demanaven fotos i això, però bueno, ara amb més calma.
2: Doncs en aquest sentit, i també quan vas guanyar, vas tenir unes paraules per Sant Boi, que és una cosa que ha estat molt important per tu, també estava present la carxofa, no? En el moment en el que vas guanyar, clar, tu Sant Boi sempre ho portes dins.
1: Sí, per Sant Boi a mi m'encanta, són les meves arrels, Sant Boi, i és el meu poble i ho estimo moltíssim.
0: De fet, has incorporat la carxofa, crec que en algun dels plats, no?, que havies fet.
1: En el primer plat vaig fer un homenatge a Sant Boi, i a Catalunya vaig posar el romesco i vaig posar la carxofa representant la carxofada.
2: Volem parlar també de la teva altra passió, que en aquest cas és el teatre. Com et va arribar això del teatre, tu?
1: Doncs ara estic fent una obra en Barcelona, per la Gran Aventura, i això també és una oportunitat increïble, i dono gràcies al Roger, que és qui m'ha... Roger Cantos, que és qui m'ha donat aquesta oportunitat, i és una porta oberta.
0: Crec que tu estudies teatre a l'escola Hamlet d'aquí de Sant Boi. Des de quan ho fas? I no sé per què et decantes, si per la cuina o pel món de la interpretació.
1: Jo,
2: Potser per tots, sí.
1: Jo estic a l'escola Hamlet des dels 7 anys i jo de gran m'encantaria ser actriu, però també per una altra part m'encantaria ser artista. Llavors tant la cuina com el teatre és art.
0: A més, interpretes, però darrerament també a les teves xarxes socials hem vist que també toques el piano, que cantes. Ets un artista, podríem dir, multidisciplinar.
1: Doncs a mi m'encanta això, no? Tocar el piano, cantar, i això, l'art és la meva passió.
2: I què és el que t'agrada a tu, per exemple? Quina música escoltes?
1: Doncs a mi m'agrada molt Aitana, Manu Guix, Nil Moliner, i bueno, m'encanta la música.
0: I el teatre musical també?
1: Molt, moltíssim. Sí. Jo, la meva família cada vegada que podem anem al teatre, perquè això també és art i és una passió.
2: Tu creus que això que t'agrada, no?, com el teatre per una banda, també la cuina, el fet de voler cantar, també tocar el piano, hi ha alguna activitat, alguna cosa que ho pugui unir tot? O doncs, creus que són mons potser massa diferents?
1: Doncs això que he dit abans és que al final tot és art i tot és una... Té una màgia important perquè si és la teva passió de veritat, sents una cosa que és molt, molt especial.
0: Valentina, aquest any també l'Ajuntament de Sant Boi t'ha lliurat la carxofa d'or. Només 4 santboians més tenen aquesta condecoració. Com et sents sent aquesta ambaixadora de la ciutat arreu, allà on vas?
1: És un orgull molt, molt important, perquè això que has dit, només 4 santboians ho tenen, i que jo ho pugui tenir és molt especial i és un orgull per mi.
2: Doncs és que clar, passa una cosa, que és que aquí ens està explicant la Valentina totes les coses que se li dona bé, però és que a més se li dona bé també explicar-les.
0: Oh, ostres, sí, és que
2: a més, Valentina, queda molt bé aquest micròfon. No sé si t'havies plantejat alguna cosa de comunicació, no ho sé, perquè és que se't dona molt bé això també.
0: Bueno, ho podries fer, no? Mai se sap. Valentina, tu tens molt clar d'on vens, la teva família, el teu poble, veiem aquí els teus pares a primera fila seguint-te. Què els hi diries? Aprofita que els tens aquí. Com t'han ajudat a arribar fins on tu estàs?
1: Jo els hi donaria les gràcies, perquè ells també m'han obrit moltíssimes portes i sempre han estat al meu costat quan més ho necessitava.
0: Mira, ara que la mama està gravant, ha gravat el millor moment.
2: Em sembla que està fent molt orgullosos. Valentina, mira què tenim al davant. Mira què tenim al davant, perquè et volem proposar una cosa, que és que ara mateix tenim aquí els fadrins de Sant Boi, que és un dolç emblemàtic també de la nostra ciutat, i et volíem proposar una cosa, que és que els tastessis. Ara et convidarem a fer-ho. També volem fer que el públic els vulgueu provar, que sabeu que ho haureu fet, però sempre entren bé uns fadrins de Sant Boi, més aquesta hora del matí.
0: I més aquesta hora, que ja es nota.
2: Abans volíem explicar-vos algunes coses sobre aquests fadrins, que són un dolç tradicional que va ser creat l'any 1965, De fet, per aquesta Fira de la Puríssima, que és Sant Boi. Per tant, millor moment que mai per tastar aquests fadrins. És un pastís, com veieu, individual, i generalment està fet amb poma, amb fruita confitada, amb farina, ou i mantega, que això, Laura, junts sempre queda bé.
0: No falla.
2: Durant anys era típic trobar-lo, a més, només en aquesta Fira de la Puríssima. Ara ho podem trobar doncs, a molts llocs aquí a Sant Boi, podem menjar-ho durant tot l'any, però sí que era tradició que es mengés en aquesta Fira de la Puríssima, i per molts santboians també marca l'inici de l'hivern, no? Com podrien ser, per exemple, aquesta Fira de la Puríssima, que marca l'inici del Nadal, d'alguna forma.
0: I al llarg d'aquests anys, doncs, diverses pastisseries han elaborat la seva pròpia recepta.
2: Doncs aquests fadrins, ara convidarem a tastar-los, Valentina, també, i ho diem de debò, això, eh? Si algú vol tastar-los, que s'acosti també aquí amb nosaltres i ho...
0: Vinga, va, ens posem drets, sí, no?, sí, sí, per provar aquests fadrins.
2: Posem-nos drets? A veure, Valentina, què et sembla? Agafa el que vegis, que té més bona pinta de per aquí, sí.
0: Acosteu-vos, gent del públic, sí. Si algú els vol tastar, aprofitem aquesta oportunitat. Vinga, la mare. Va, us partiu un, els pares. Sí, vinga, Valentina, tu ves menjant. A veure, que per aquí hi ha uns nens
2: fadrins de Sant Boi per tothom.
0: Vinga, aquest nen tan guapo que està aquí.
2: Laura, deixa un porto i per mi, eh?
0: Aquesta altra nena. Vinga, els podeu provar.
2: Som-hi.
0: Per aquí. Bueno, Valentina, què et sembla?
2: Mira, podeu anar agafant. Sí. Sense vergonya.
1: Doncs a mi em sembla que estan boníssims.
0: Sí?
1: Mai els havia provat, però molt, molt bons.
2: A veure,
0: una mossegadeta més. A veure què et sembla, va. A veure si la segona es nota diferent de la primera. Què tal? Què et suggereix?
1: Doncs m'agrada molt la fruita confitada i molt, molt bo.
0: Posem per cas que l'haguessis de reinventar. Què li afegiries o què canviaries per donar-li el toc, Valentina?
1: Ostres, doncs no sé, perquè tampoc sé molt bé la recepta, perquè és una mica com secreta, no?, de Sant Boi, però no sé, perquè tampoc això, no?, no sé, conec molt bé la recepta, però jo aquests fadrins em sembla que estan boníssims i per mi no els hi posaria ni els treuria res.
0: Estan doncs perfectes com estan.
2: Aquests fadrins estan perfectes, volem preguntar-li també pel públic, a veure què us sembla a vosaltres, els que heu provat aquests fadrins.
0: Sí,
2: molt bé,
0: estan bons?
2: Que fan així, amb els polzes, per tant això vol dir que estan boníssims.
0: Algú té alguna idea de què canviaria d'aquests fadrins?
2: Res.
0: Està correcte, està tot correcte.
2: Estan perfectíssims. Doncs tot i aquestes variants que pugui haver-hi dels fadrins, segueixen sent un símbol de la ciutat.
0: I tant que sí.
2: Sí, les coses com siguin.
0: Doncs Valentina, tot cor, moltes gràcies per haver vingut aquí a aquest plató de Sant Boianament per compartir amb nosaltres tota la teva història. Moltes gràcies, ets un orgull per aquesta ciutat. Que continuïs endavant amb la teva vocació de cuinera, d'actriu, de cantant, i perquè faràs tot el que et proposis a la vida. Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions a @joventutsantboi.
3: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: i és el moment, Laura, de conèixer un samboià que el tenim aquí, que està rondant per tots els estadis de futbol d'Espanya i també d'altres llocs.
1: He de dir que és el moment més esperat del Lyon, perquè ell és superfan de Miguel Ángel Román. Ho confesso aquí davant de tots els que ens estan veient. El Miguel Ángel Román, ell és narrador a DAZN d'algun dels millors partits del món mundial. És un exemple de samboià professional, de talent, d'humilitat, ho té tot.
2: Bueno,
1: vas començar
2: no
1: bé?
2: No sé, bona tarda.
3: Déu-n'hi-do aquesta presentació.
1: Home.
2: Sí, ja podem estar aquí tota la nit, jo encantat. Demà, si voleu, torno, eh?
0: Ah, mira, per nosaltres molt bé.
2: No, no,
0: ara ens explicaves que justament t'agafem en un cap de setmana en el que, com hi ha jornada exclusiva de Movistar, pots passar per aquí, perquè fas les transmissions de DAZN, però això no és habitual. Normalment els caps de setmana et veiem...
2: Normalment estic viatjant, a vegades doncs, hi vas aquí prop a Cornellà a fer un partit de l'Espanyol o a Barcelona a fer un partit del Barça, però generalment estàs, jo què sé, a Madrid o a Villarreal o a Sevilla o a Vigo o allà on hagi d'estar, vull dir, això depèn de la feina.
0: Però tot i així et veiem molt pels carrers de Sant Boi, vull dir que tot i que viatges
2: sí,
0: molt,
2: clar, perquè...
0: ets com molt de Sant Boi, no?
2: Soc de Sant Boi, vaig néixer aquí a l'any 77, no m'he mogut mai de Sant Boi i faig vida aquí, és a dir, surto, compro cafè, vull dir, no... Sí, la meva vida és aquí, el dia a dia, i per tant qualsevol persona em pot veure passejar per Sant Boi. A vegades m'ho diuen, què haces por aquí? Perquè soy de aquí, no? Doncs passejo per Sant Boi i faig vida a Sant Boi. Sí, sí.
1: Com ha sigut una mica la teva trajectòria professional per acabar sent un dels narradors esportius més coneguts i que és la teva veu fins i tot està al FIFA?
2: Sí, bueno... al final és un trajecte, que us he de dir que no sapigueu vosaltres, no? És un trajecte de treballar molt, de picar pedra i de tenir moments de sort en un moment donat, no? Més enllà de la feina que puguis fer.
1: Però tu tenies clar que el teu objectiu era...
2: Sí. Jo des de ben petit volia ser periodista. Jo tenia ja 6, 7, 8 anys i ja deia que volia ser periodista. Sempre ho he tingut molt clar, no? Vaig tenir un problema que van ser els estudis. Vosaltres sabeu també com jo que per entrar a periodisme necessites una nota de tall bastant alta i jo mai m'havia caracteritzat per ser un estudiant gaire brillant o gaire treballador, però quan a l'institut aquí al Rubio Llors vaig posar-me el segon, perquè vaig repetir primer i segon de BUC. Tu no tens ni idea de què
0: va
2: això. Tu vas estudiar BUC?
1: No, tampoc. Jo ja soc batxillerat.
2: Ostres, jo soc el gran d'aquí. Bueno, vaig repetir el que ara és tercer i quart d'ESO. Tercer vaig repetir, quart vaig repetir, i després de repetir el segon curs el meu pare em va dir, escolta, o estudies o tres. I vaig dir, mira, jo vull ser periodista, em posaré en sèrio, no? I em vaig posar en sèrio, vaig entrar a la universitat i després de la universitat vaig començar ràdios locals. Jo vaig començar a fer les primeres passes a Ràdio Cornellà i després Localia Viladecans o la televisió local de Viladecans i d'allà Localia Barcelona, vaig entrar a Mediapro, Gol Televisión, Bein Sports, Movistar i des de fa 3 anys estic a DAZN. Al final és una trajectòria això d'anar treballant, de picar en pedra, d'intentar fer bé les coses i d'en un moment donat tenir aquell punt de sort que a tothom li fa falta per fer un salt tan gran com jo he tingut la sort de poder fer.
0: Clar, però és curiós també perquè en el moment en el que vas començar vas fer ràdio política també, la vas fer a la ràdio local de Lleida.
2: Sí, és que jo no volia ser narrador de futbol, sempre ho dic i la gent no s'ho creu. Sempre m'ha agradat molt l'esport, però no era el meu objectiu. A mi m'hagués agradat ser periodista polític. I quan vaig començar a col·laborar amb mitjans locals, primer vaig començar a Ràdio Lleida Cadena Ser fent partits de futbol i alhora treballava a Ràdio Martorell fent un magazín d'informació d'allà, de Martorell, informació política, també informació cultural, social i tal i qual. Jo no deixava de banda aquella possibilitat, però al final moltes vegades la vida et porta per on vol i vaig acabar doncs, sent narrador esportiu i periodista esportiu, sí.
1: A mi m'agrada molt preguntar per les bambolines de les feines de totes les persones que estan passant avui per aquí. M'agradaria saber com és el dia a dia d'un narrador esportiu. És a dir, tu tens festa de dilluns a divendres i només treballes cap de setmana, vas amb la maleta amunt i avall... Com és la teva vida?
2: M'agradaria treballar només al cap de setmana, però com bé sabeu, la nostra feina moltes vegades t'obliga a diversificar i fer diferents coses. Per tant, més enllà dels partits, que és la feina més coneguda probablement, o que la gent més escolta, doncs de dilluns a divendres faig diferents coses. Des de presentar events de marques, de clubs de futbol, de lo que sigui, coses per digital, Twitch, YouTube... etc, etc. I pel que fa als partits, que és la meva feina principal, per dir-ho d'alguna manera, el que fas durant tota la setmana és veure futbol, preparar el partit que t'han assignat per aquell cap de setmana, preparar-lo i després el dia del partit, en funció de si el partit és aquí o és a fora, viatges, prepares, reunions d'escaleta, aquestes coses que ja coneixeu també vosaltres, però tenir una reunió amb l'equip per quan comenci ahir el directe tot estigui més o menys preparat per la prèvia, perquè després del partit passaran coses que tu no saps que passaran, que és el més emocionant de la meva feina, no? Explicar el joc en directe i sense saber què passarà al minut posterior.
1: I una particularitat sobre aquest moment concret, abans de que comenci el partit, és a dir, tu en què és en el que et fixes per no... A mi és que em sembla una feina absolutament brutal des de fora, que no he intentat fer-la mai, però en què us fixeu per no equivocar-vos de jugador?
2: Home, el cabell, o sigui, ens equivoquem, però trucs. Això és com qualsevol de les persones que s'està escoltant, que segurament es dedica, jo que sé, a fer pa, i el forner sap com s'ha de fer una barra de quart, una barra de mig, com es fa un pa de pagès, i no hi pensa perquè és la seva feina i ho té absolutament assumit. En el meu cas, conèixer els jugadors de futbol de primera divisió és la meva obligació perquè és la meva feina, i arriba un punt que coneixes... A mi em costa més identificar un jugador de primera divisió quan va vestit de carrer que quan va vestit de jugador. I després, com que moltes vegades estàs narrant a 50, 60, 70 metres d'on es juga el partit, intentes fixar-te en algunes coses, com, per exemple, el color de les botes, si s'han tenyit el pèl d'un color, si porten una canellera per protegir-se d'algun cop que tinguin. Jo que sé, mil històries, no? És jugar una mica per trobar la diferència entre uns i després, una altra cosa que és pura lògica. Si la pilota està a la zona del lateral dret, molt probablement serà el lateral dret qui tingui la pilota, no? Llavors, només has de dir aquell nom.
0: I la trampa dels dorsals.
2: I la trampa dels números. Però moltes vegades quan estàs narrant, jo què sé, al Camp Nou, al Bernabéu, per exemple, a Sant Mamés, vaig estar l'altre dia, estàs tan lluny de la jugada que hi ha números que no els acabes d'identificar bé. El 6 i el 8, en funció de la fotografia, quan estàs a 50 metres no és gaire fàcil distingir-los, no? Però bueno, és igual.
0: Hi ha una cosa que destacaves, no? Quan deies, quan preparem el partit, preparem la prèvia, però arriba un moment en el que comença ja el partit i aquí tot es descontrola i és un directe pur. De fet, sempre que parlem amb narradors esportius diuen que és una feina molt especial i que té una cosa com molt addictiva. Com ho vius tu, aquest moment de directe tan pur?
2: És... Moltes vegades és el moment més feliç de la setmana, no? És començar a jugar amb una sèrie de regles que tothom coneix, que són les regles del futbol, les regles de la narració esportiva, però que estàs en tot moment obert a que el que passi durant el partit et pugui sorprendre. I això és fantàstic. Com

0: no pots parar d'explicar el que passa, no? Llavors és una etapa que en el meu cas ja està passada, però sí que sents això, la por de fer-ho malament, la por d'equivocar-te, però tenir por o sentir responsabilitat és molt diferent a tenir nervis. Els nervis, a més, a vegades són difícils de controlar, i això és normal que ho tinguis al principi, però quan més o menys domines els mecanismes de l'ofici, doncs és una etapa superada.
1: Clar, de fet, en aquest directe és molt difícil preveure o escaletar-lo. No es pot escaletar un partit.
0: No, hi ha escaleta. És impossible. Hi ha escaleta la prèvia i ni tan sols hi ha escaleta en el postpartit.
1: Exacte.
0: Com acabarà aquell partit? No ho sabem. S'ha d'improvisar en funció del que ha passat.
1: Clar, no hi ha escaleta, però sí hi ha una preparació. Entenc que també per combatre els nervis, com més preparat portis el partit, menys nervis tindràs, perquè tens més control de la situació.
0: Jo sempre poso l'exemple dels exàmens. A l'escola, a la facultat o a l'institut. Jo quan em preparava bé un examen no hi anava nerviós perquè sabia que aprovaria. Quan no me'l preparava, que també va haver-hi èpoques que no me'ls preparava, tampoc hi anava nerviós perquè sabia que suspendria. I en el món de la narració esportiva és una mica el mateix. Tu vas i has de conèixer el context del que pot passar en aquell estadi de futbol. Després el directe et sorprendrà probablement perquè, jo què sé, un partit de Copa del Rei entre un equip de segona divisió B i un equip de primera divisió i acaba guanyant el de segona divisió B. Això és una sorpresa, no? Però al final tot el que tu puguis tenir controlat, si ho tens controlat, et dona seguretat.
2: I Miguel Ángel, quines actituds creus que ha de tenir un bon narrador esportiu? No sé si hi ha una part innata o es pot aprendre a narrar bé un partit.
0: Es pot aprendre. Això, els Messi, per utilitzar un paral·lelisme futbolístic de la narració, hi ha molt poca gent que el primer dia agafi un micròfon i tingui el talent natural per explicar el que està passant en directe. Agafar qualsevol persona que estigui aquí, seure-la en una cadira i que ens pugui explicar que hi ha un noi d'aproximadament 1,70 amb una dessuadora de color verd i unes lletres de color blanc que té les dues mans ficades a les... Això fer-ho, és a dir, traslladar en paraules el que els teus ulls estan veient, més enllà de que tu tinguis un talent natural, sobretot es treballa. I és com tota la feina del periodisme, o amb molts oficis, assaig, error. És narrar, fer programes, fer directes i acabes trobant la teva veu com a narrador, no? És un procés.
1: Ara parlaves de la descripció, que és un dels elements centrals de tota narració esportiva, però és molt diferent quan es fa per televisió, perquè la gent ho està veient, que quan ho fa per ràdio. Tu que has fet les dues coses, per tu, com canvia una narració de televisió i una narració de ràdio, en aquest cas?
0: El ritme és diferent, és més alt, o hauria de ser més alt, el ritme de la narració a la ràdio, la paraula... És a dir, bàsicament, per resumir-ho, perquè podria estar parlant d'això durant 3 hores, bàsicament, per resumir-ho, a la ràdio, amb la paraula, has de fer fotos constantment del que està passant al terreny de joc. I a la televisió el que has de fer és acompanyar amb les paraules el que la imatge li està ensenyant a la gent que està mirant el partit a casa. És a dir, la paraula té una potència molt més gran quan estàs treballant a la ràdio que quan estàs treballant a la televisió. Sí, sí.
2: I tu recordes aquell primer partit que vas retransmetre?
0: Les primeres vegades no s'obliden. Sí, sí, sí que me'n recordo. El setembre va fer 26 anys que vaig fer la primera narració. Va ser al Camp de l'Europa, que ara està a primera ref, i ho està fotent molt bé. Per cert, el Nou Sardenya, va ser un partit entre l'Europa i el Balaguer, que van acabar empat a 3, si no em falla la...
1: Molts gols, ja?
0: No, 3-4, o... no me'n recordo ben bé el resultat final. Però sí que me'n recordo.
2: Clar. I com ho vas fer? Vas anar malament,
0: segur. No me'n recordo...
2: D'una altra manera, en un primer
0: no me'n recordo, no? I no he volgut mai recuperar aquella primera narració, que suposo que afortunadament no es pot recuperar, com la majoria de coses que fem per primer cop, no? Però suposo que ho vaig fer molt malament, és el que tu... És el que tocava.
1: I ara parlaves d'aquest resultat, aquest 3-4, que el primer partit no para de cridar gols, que potser és amb el que més es queda la gent, no? Amb com cantes el gol, perquè és la cosa més gran que hi ha al futbol, no? En aquest sentit, a més, els narradors sempre teniu com una manera de cantar-lo, no? I cadascú té com el seu segell. Això com es crea, aquest segell? A base d'imitació, vas provant, com es crea?
0: Sí, al final és com deia abans, és... Mica en mica vas trobant la teva manera de fer, però això passa a tot arreu i en qualsevol feina, i en la feina de la narració també. Vas mica en mica provant, trobes la manera en la qual

0: tu et trobes més a gust, una manera de fer que et representa més, i això és a base de fer partits. I al final dius, mira, a mi ho faig d'aquesta manera, em sento còmode, estic bé, tiro per aquí, aquest és... Més enllà de que tu ja com a periodista tens una manera d'entendre la teva professió, etc, etc, no? Però al cap i a la fi és això, és anar provant i anar descartant. Què m'agrada, què no m'agrada? Què coses he escoltat abans de que jo comencés a narrar i m'agradaven? Doncs mira, puc tirar per aquest camí. He provat fer això i no m'agrada. Doncs és una mica això. Al final, la teva veu com a narrador la vas treballant en cada partit. Cada partit, cada temporada, vas descartant coses i vas incorporant coses.
1: Aquesta identitat que té la teva manera de narrar les retransmissions esportives t'ha convertit en un dels referents i, de fet, fins i tot han trucat de la FIFA per posar la teva veu. Com ho vas viure, això?
0: Doncs això estava... Me'n recordaré tota la vida, perquè estava aquí a Sant Boi. Això va ser el 28 de desembre i estava comprant a l'Ametller del costat del Parc de la Muntanyeta. Estava comprant allà fruita i em van trucar per telèfon una persona de... d'Electronic Arts, que és l'empresa que és la propietària de la llicència del videojoc, i em va dir, escolta, Miguel Ángel, estamos pensando, perquè són de Madrid, estamos pensando en ti para ser la voz del FIFA. ¿Cómo? I gairebé em marejo, no? Perquè, clar...
2: Van haver d'agafar la bossa del mercat. No?
0: Vaig haver d'agafar-me de l'arcó de la fruita per no caure a terra. Perquè, clar, tu hi ha coses que les pots somiar o que et pots imaginar en funció del moment professional en el que estiguis. Però, clar, hi ha coses que almenys el meu cap no s'imaginava. Era impensable que jo pogués fer això. I algú va pensar que sí que era possible, no? I va ser... I encara és espectacular. Ja, aquest és el tercer any i encara és una cosa que no t'ho acabes de creure, no? Quan la gent et para pel carrer... Un padre, estoy de ti hasta las narices, mi hijo tiene todo el día puesto el videojuego, no sé què. És al·lucinant.
1: I has jugat sentint a tu mateix?
0: Sí.
1: I és...
0: Bueno, jugo molt poc perquè sóc molt dolent i és molt difícil jugar bé aquest videojoc si no has jugat prèviament. Però jugo per escoltar-me una mica i per veure com ha quedat la feina, que no m'agrada gens, tot sigui dit. Generalment no t'agrada gaire la feina que fas, no? Però jugo per això, però... Re, 3-4 dies i ho deixo perquè no.
1: Això vol dir que no t'agrada escoltar-te?
0: No, bueno, no. Ni a tu tampoc t'agrada escoltar-te ni veure, ni a ell.
1: Ens sentim estrany, sí.
0: Sí,
1: és curiós,
0: sí,
1: no? Com sona
0: sí.
1: La nostra veu quan
0: sí,
1: ens escoltem.
0: Sí. Clar, tu estàs acostumat a escoltar la teva veu des del teu altaveu intern i quan l'escoltes des de fora és com molt, molt xocant, no? Crec que el realitzador l'estic tornant boig, perdona, perquè no paro de moure'm. Bé, prometo que me voy a quedar aquí quieto.
1: Doncs ara, efectivament.
2: Sí, ens estan dient que efectivament.
0: Ens estan dient, este és... Vale.
2: Doncs, estàvem veient ara també imatges de com s'havia registrat tot això.
0: Sí.
2: Com és un procés d'enregistrament per ser la veu del FIFA? Perquè m'imagino hores i hores i hores i hores.
0: Aviam, no té res a veure enregistrar el videojoc amb narrar un partit de futbol. No té res a veure. Narrar un partit de futbol és improvisar sobre el directe i posar la veu al videojoc és llegir un guió. I el que tu has de fer és interpretar cada línia del videojoc. A ti, tu estàs gravant el videojoc i tens el director d'art de la companyia que t'està dient aquesta línia saltarà en aquest moment de la partida. I llavors tu t'has d'imaginar aquella jugada en el teu cap i dir la frase més o menys com te l'han escrit.
1: Ets com un actor de doblatge en aquest
0: moment. És com un actor
1: moments,
0: de doblatge.
1: No?
0: I el procés depèn. El primer any va ser un procés molt intens, moltíssimes sessions de gravació, moltíssimes. Durant un any i un dia vam estar gravant aproximadament 2-3 sessions setmanals de 4 hores, fins i tot de 8 hores. I després les següents edicions, com que ja tenen la base del joc generada, es tracta d'afegir noves línies de... noms de patrocinadors nous, noms de jugadors que no existien i que de cop i volta, per exemple, pel FC24 Lamine Yamal no existia, ningú el coneixia, més enllà de la seva família, doncs és un nom que s'ha hagut d'incorporar posteriorment, jo què sé, coses d'aquestes, però cada any hi ha feina, vull dir, no es grava un cop i s'ha acabat, es va gravant durant cada any.
2: I el fet de cada vegada doncs, anar narrant partits de més importància t'ha fet també créixer la teva presència a xarxes, I també has fet una aposta, per això els últims anys, a través de, dels continguts que vas penjant, ara a YouTube també has fet moltes coses per Twitch. A vegades hi ha una mica com aquest debat, no?, entre xarxes, periodisme, tot això, que al final cada vegada doncs, sembla que...
0: Jo crec que és un debat ja superat, no?
2: Sí, exactament. Que cada
0: jo diria que el 2025, pràcticament 26, és un debat superat.
2: Quina és la teva aposta en aquest sentit?
0: Jo, no va ser realment una aposta. És a dir, sí que ha estat una aposta, perquè en realitat quan... A mesura que han anat sorgint diferents eines de comunicació, sempre m'ha agradat veure què passava allà, però no ha estat una aposta intencionada amb un pla de negoci a mig plaç, sinó simplement la curiositat, que crec que és una de les característiques que ha de tenir el periodista, no? Tenir curiositat pel que passa al seu entorn, evidentment, per informar a la gent del que passa, i curiositat per les noves eines de comunicació que tenim, no? És com si la gent que està realitzant tot això encara volgués fer el que estem fent aquí, amb un micro amb cable, amb una càmera de 300 quilos... Bueno, la tecnologia ha vingut per molestar-nos en algunes coses, per empitjorar algunes coses, però també per millorar unes altres, no? Si apareixen noves eines de comunicació, per què no utilitzar-les? I simplement des de la curiositat hi han hagut projectes que han crescut molt, hi han hagut projectes que no han crescut tant, però sempre estic allà diversificant també, perquè la nostra feina ens obliga a fer-ho, encara que no vulguem. Ja ens agradaria treballar només a una tele i s'ha acabat, no? Això ja...
2: És passat.
0: Això és passat, ja.
1: Ara dius, això és passat... I quin és el teu futur? Què és el que et queda per fer? O per on creus que et portarà la vida des d'un punt de vista professional?
0: Aviam, no ho sé. El més bonic del futur és que et pugui sorprendre, no? Per tant, estic obert que em pugui sorprendre, no?
1: Acceptaries l'oferta per ser redactor de política en alguna televisió,
0: ara ja
1: per
0: no.
1: exemple?
0: Jo crec que no me la farien, que és el més important. Al final, sempre que has de fer un canvi de feina, necessites que algú t'assenyali, no? T'escolleixi d'alguna forma. I jo crec que això no passarà mai perquè la meva veu i la meva cara, afortunadament no tant, però la meva veu sobretot està molt lligada al món del periodisme esportiu de futbol, no? I és molt complicat que algú digui, mira, li oferirem fer això o fer allò. Però tampoc faria el canvi ara. Jo crec que no el faria. I al futur, doncs, no hi penso gaire. Ja saps que la nostra feina, o ja sabeu que la nostra feina és... cada temporada, cada setmana, cada jornada...
1: Perquè... I això et desgasta?
0: Bueno, al principi sí que era cada cop que s'acostava al final d'una temporada, paties, cada cop que el contracte de la tele on estava s'acabava, paties molt, renovaran, no renovaran, però arriba un punt que t'acostumes també a aquest patiment. És a dir, el que hagi de passar el mes de maig, quan acabi aquesta temporada, doncs ja passarà. Que em volen, que no volen renovar-me, una llàstima, ja ens buscarem la vida. Que em volen renovar, fantàstic, però has d'anar... Com diu el Cholo Simeone, partit a partit. Partido a partido, no?
2: Que en aquest
0: doncs
2: cas
0: ja
2: és
0: està.
2: De forma literal.
0: Eh? Sí, sí.
2: És de forma literal.
0: Sí, sí, partido a partido.
2: El que passa és que sorprèn que narradors tan consolidats tingueu aquesta sensació, que ni tan sols vosaltres teniu el futur
0: però
2: garantit.
0: Però és que encara que tinguis una vinculació amb una empresa de llarga durada, és a dir, un contracte fixe, per parlar clar i català, avui en dia això no t'assegura absolutament res. I a més dintre del món del periodisme, com dintre d'altres mons laborals, la figura de l'autònom cada cop ha crescut més. Jo sóc autònom, tinc una sèrie de clients, el client més important és Dazón, i si aquest client cau, doncs sortirà un altre o no, i m'hauré de readaptar en una nova realitat. Al final, com sempre dic, el micròfon te'l presten durant un temps. El micròfon no és teu. Ser la veu d'algun partit de la primera divisió no és una propietat meva, sinó que és una cosa que algú ha considerat que em deixava ser i tenir aquest paper durant un temps. Quant durarà aquest temps? No ho sé, de moment porto 17 anys. Aconseguiré ser la veu d'un partit de primera divisió cada setmana a la televisió fins que em jubili? Tant de bo, però no ho sé. I si en un moment donat algú arriba i em treu el micro, doncs... Així funcionen les coses.
2: I a la ràdio? Tens ganes de fer alguna cosa a la ràdio?
0: Com et deia abans de, com us deia abans del futur, no ho sé. Si alguna ràdio ve demà i em fa una proposta atractiva, doncs estaria encantat de treballar a la ràdio perquè, bueno, és un mitjà que era... En realitat era el meu somni, ser periodista radiofònic polític, i al final...
1: la és, vida, eh?
0: I ara mateix sóc periodista de televisió esportiu. Per tant, no sé què és el que passarà, però si hi ha alguna cosa interessant, per què no?
2: Doncs ara mateix està passant una cosa que la veritat ens fa molta il·lusió, que és que et veiem amb aquest micròfon de Ràdio Sant Boi.
0: Tu saps que jo vaig anar a Ràdio Sant Boi a preguntar si podia col·laborar l'any 97, 98, una cosa així. Però clar, encara no havia entrat ni a la universitat.
2: Saps què passa?
0: I vaig anar allà, quan la ràdio estava a la redacció, just al davant de l'estació de Ferrocarrils Catalans. És que, com es diu al carrer? Torres i Bages. És que jo als carrers sóc un desastre. I evidentment em van dir que què haces tu aquí, no? I ja està.
2: Però és un bon titular, deixa'm dir-t'ho, eh?
0: Sí?
2: Deixa'm dir-t'ho.
0: Bueno, és el que hi ha.
1: Jo crec que ara et donarien una oportunitat.
0: Bueno, quan vulgueu.
2: No, i sobretot, i aquest missatge també el volem llançar aquí, vull dir, qui vulgui venir a la ràdio a fer coses, vull dir, la ràdio també s'ha de donar oportunitats.
1: Sí, portes tant,
0: sí,
1: obertes.
0: Sí, sí, el que passa és que jo vaig anar a demanar una oportunitat en un moment molt inoportú. És a dir, no pots arribar allà a una redacció i dir, oye, me dais un... Les coses no es fan així. Però era molt jove i tenia masses ganes.
2: Doncs em sembla que també es n'està seguint, que en aquesta ràdio, a Ràdio Sant Boi, estem fent ara retransmissions esportives els caps de setmana.
0: Sí, sí.
2: Com d'important és això, que gent de Sant Boi que potser no pot anar als partits de futbol tingui aquest servei públic de que la ràdio doncs ofereixi aquesta possibilitat?
0: Mira, a mi em sembla bàsic. Primer perquè... Com tu dius, la ràdio de Sant Boi ha de ser la veu i els ulls en forma de paraules per la gent que no pot arribar o no pot estar-hi en algun lloc, en algun moment, per estar informat del que passa en el món de l'esport i en el món municipal en general. I després, perquè més enllà d'això, sempre he defensat el paper de la ràdio local com l'escola de formació, i no només de formació, perquè hi ha periodistes que treballen a la ràdio i es guanyen la vida treballant a la ràdio, però també el paper formador de la ràdio local. I afortunadament a Sant Boi, a diferència de moltes altres ciutats del nostre entorn i fora del nostre entorn, encara manté la ràdio, que és una cosa que, malauradament, la crisi del 2008 es va portar per endavant doncs, desenes i centenars de ràdios municipals. Jo aplaudeixo l'aposta com a escola i com a eina de servei públic perquè la gent pugui conèixer el que fa la Unió Esportiva Santboiana, el que fa el Santboià, el que fa la COPE, el que fa qualsevol altre equip o qualsevol competidor que sigui Santboià, més enllà de la informació, evidentment, del poble, que és necessària.
2: Doncs, Miguel Ángel, quedes més que convidat, eh? Si algun cap de setmana estàs lliure, si vols anar a un partit de la COPE, vull dir, estarem encantadíssims. I, de fet, nosaltres també volem recordar que tot això s'està retransmetent també per Ràdio Sant Boi, és a dir, que si algú no pot venir aquí a la carpa municipal de la Fira de la Puríssima, també ho pot seguir per la ràdio, parlant d'aquesta utilitat, no?, que dèiem que pot ser posar un micròfon als llocs on potser la gent no pot anar-hi, per tant, que tot acabi anant aquí en aquest sentit.
1: Escolta, a mi em sembla que abans que marxi li hem de fer la pregunta de rigor que li estem fent a tots els convidats que han passat per aquest plató de Santboianament, i és que ens descriguis què és per tu l'ADN Santboià, què és per tu viure Santboianament.
0: Això m'hauries d'haver avisat abans perquè m'agafes...
1: No, perquè és la primera cosa que et vingui al cap. No pensis gaire.
0: No ho sé, no sé si hi ha un ADN de Sant Boi, suposo que sí que hi ha un factor comú entre tots, no? Però jo diré...
1: Aquella manera de fer, aquell tarannà...
0: Sí, però més enllà d'això, el que és per mi Sant Boi és casa, en primer lloc, i tranquil·litat. I retrobar-me i estar en contacte amb les meves arrels. A mi això és el que em dona Sant Boi. Pau en una vida a vegades massa moguda.
1: Doncs amb aquesta idea de pau, de caliu i de casa... Acomiadem el Miguel Ángel Román. Moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: per haver
0: vingut
1: aquí a descobrir-nos una mica més del teu ofici. Gràcies.
0: Un plaer, fins a la propera.
2: Doncs ha estat per nosaltres també un autèntic plaer, una forma d'aplaudiment per ell. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
3: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
3: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
0: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 11:45 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
5: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades, treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí, no ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: i és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15 respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com anar en companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió continua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
2: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
6: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar doncs, no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
2: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
0: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
0: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de Setorrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en la valoració dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a un quart de set.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
0: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També a la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
0: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
9: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
10: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
11: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
12: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
0: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
2: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
13: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
14: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no. 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
13: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
0: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:45, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
2: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
16: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
15: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
16: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
15: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
17: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
15: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
0: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
0: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
2: El desvetllament ve llogós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
0: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castelldenou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten un últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera ajuntar castells de la gama bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana doble compromís per la colla tarragonina, que compartirà plaça amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
0: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
2: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets, entre l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus, en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
0: D'altra banda, el festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat el cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart, en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
3: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
2: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí, que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
6: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
2: En paral·lel, una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
1: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt d'Albiramer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
1: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
12: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esboranca, les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podrien normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
13: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei. Permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspès a la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puig Cerdà a l'atur de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puig Cerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i en parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
2: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
14: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats. Ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
15: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera.

0: no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
1: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
2: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
3: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
4: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció. Crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos, no? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
3: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
2: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
3: L'entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
2: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza el seu viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
3: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
5: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
6: Ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també les joguines amb els infants i, bueno, en general aquest intercanvi, no?
5: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
2: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre, perquè el casal de la Pianola del Pinell de Brall, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
3: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
7: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia,

0: també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
1: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues van haver de sobreviure a repressió o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
0: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
2: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
3: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
2: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castells de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
3: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
2: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: L'artista portorriqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment, on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: quilòmetre... Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
1: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
0: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la música i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
2: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
3: Vam veure una quinzena de nacionalitats diferents i evidentment això, doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans de Pietà Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
2: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
1: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firal i de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
4: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
5: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
4: Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
0: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrim Atuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
0: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
0: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
8: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja, em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga com és el Badalona, Vilassar, i després doncs tres equips de primera catalana com és Lloret, la Juventus de Lloret també i el Torroella.
7: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
1: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
0: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torras, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar a la Supercopa a casa crec que és molt positiva. Primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició. Segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol. Millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
1: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
0: Exhibició de superioritat del barceloní que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat ni en somnis estar en un pòdium al campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar l'enhorabona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, m'ha estat allà Font Romeu compartint entrenos. També vull donar-li la norona per la meva plata.
1: En el mateix campionat, Elda Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
15: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
14: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
15: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
16: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
17: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
16: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
17: Sí.
14: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
18: ¿Entonces cuánto debemos?
16: El fracaso es la clave del éxito.
19: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
18: Creo que me apuntaré a esa cosa.
20: ¿Qué cosa?
18: Nada, un programa de gimnasio.
21: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
14: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
22: Estàs molt delgada. Estàs bé?

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Agent de carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'un...

0: Hola, hola, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser-hi aquí amb un dia més amb tots vosaltres, amb les piles carregades per explicar molts llocs on fer visites, senderisme i viatges. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant en tan sols 25 minuts, des de Ràdio Martorell i per la xarxa. Salutacions si ens escolteu des d'alguna de les 35 emissores municipals d'arreu de Catalunya que emeten els Sendes dins la seva garaella. Tot seguit us recordem els continguts del programa d'avui. Sumari i comencem. Fixeu-vos si és important el lloc al que anem ara mateix, que se'l considera una de les 7 meravelles de Catalunya. És a la Terra Alta, més en concret a la seva capital, Gandesa. Allà hi ha una joia del modernisme, el Celler Cooperatiu, ideat i erigit per César Martinell. La Marta Vallespí en fa visites guiades i explicarà alguns dels trets més interessants de l'edifici, del que conté i de la seva història. A l'espai de senderisme, segon capítol dedicat a l'Alta Ribagorça. Avui pugem fins a un poble abandonat, Montiverri, tot seguint els plafons explicatius de la seva ruta de la fauna. Tot això entre fonts, barrancs, bagues, prats i boscos de pi, de roure i de faig. Nova Zelanda, capítol número 3. La natura continua narrant aquest viatge fet recentment. En el dia d'avui ens apropem cap a la retallada costa sud-oest, les glaceres, els grans llacs i les altes muntanyes. Oi que us hem picat una mica la curiositat amb aquests continguts? Volem que descobriu amb nosaltres tots aquests indrets. Doncs vinga, seguiu amb nosaltres. Marxem. L'any 2007, Catalunya Ràdio i l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana van engegar un concurs públic que, sota el suggeridor títol de Les 7 Meravelles de Catalunya, pretenia triar els 7 edificis o conjunts arquitectònics més destacables del país. D'aquella votació feta un 30 de maig de 2007 en van sorgir reconegudes el Temple de la Sagrada Família de Barcelona, la Catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, el Centre Històric de Vic o l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà. En portem 6. La setena meravella representant les Terres de l'Ebre va ser el Celler Cooperatiu de Gandesa. I avui parlem d'aquesta joia modernista a la capital de la Terra Alta. Mostra d'arquitectura industrial rural, triomf de la línia corbada sobre la recta, reialme de finestres d'arc de mig punt, de marcs de maó, d'arcs parabòlics o de volta catalana, i testimoni d'un temps i d'una dedicació, sobretot vitivinícola, a Gandesa. En parlem amb la Marta Vallespí, responsable d'enoturisme de la cooperativa, qui primer ens fa 5 cèntims de com s'hi fan les visites guiades en aquest espai.
1: Sobretot la visita guiada és un viatge al 1919 fins avui dia, descobrint l'arquitectura modernista, el paper de la dona en punts claus de la nostra història, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora el vi avui dia, que realment és el nostre producte estrella. Després tenim de la visita a elecció de tastos de vins, un, tres o vuit, o també maridatges especials, punts que són amb els nostres millors vins, que són amb xocolata, o els tastos del vermut, perquè el vermut a casa nostra té una història molt especial, va ser un dels productes estrella per a poder sobreviure a la guerra. I aquesta visita va acompanyada amb unes tapetes per a fer una degustació.
0: El Celler Cooperatiu de Gandesa és el número 28 de l'Avinguda Catalunya d'aquesta localitat. Un preciós mosaic de rajoles vidrades, reproducció de l'original que va dissenyar el ceramista Xavier Nogués, ens dona la benvinguda. El recinte es distribueix a dia d'avui en tres grans àrees. El celler antic, el celler nou, erigit el 2002 i que plega l'activitat a dia d'avui, i finalment l'agrobotiga.
1: El celler modernista, que és on jo treballo, fem les visites guiades i lliures, fem degustacions de vi i oli, també fem maridatges especials, així com events extraordinaris, destacant sobretot la Festa del Vi, que la celebrem la primera setmana de novembre. El celler nou és avui dia on se processa el raïm per convertir-lo en vi i el seu següent embotellament. I a l'agrobotiga és l'espai destinat a la venda dels nostres productes, però també altres de quilòmetre zero per a potenciar el territori.
0: Nosaltres ens centrarem en el primer, en el celler modernista, que és bé cultural d'interès nacional. Ens remuntem a l'any 1919, quan, gràcies a la Mancomunitat de Catalunya i a l'impuls que va donar envers els sindicats i les cooperatives, els pagesos de Gandesa van deixar de treballar al camp cadascú per compte propi. 48 famílies, a partir d'aquell moment, van començar a fer pinya.
1: És on nosaltres vam veure la nostra solució, deixar de treballar individualment cada família, per a treballar tots junts. La vam construir aquí en Pagesa del Poble, precisament 48 famílies, i aquí no teníem mà d'obra de fora especialitzada perquè no hi havia diners. Així que vam fer els propis socis, en un any. Se comença al febrer del 1919 i se va acabar el gener del 1920. Això de les 8 hores laborals no existia. I també perquè el més especial de la nostra història és el gran paper de la dona que ha tingut des de l'inici, durant i després, però sobretot des de l'inici, perquè construïen mà a mà, colze a colze amb els homes. No hi havia diferència. És més, les dones van construir molt més que no pas els homes, perquè els homes molts dels dies els hi tocava seguir anant al camp, perquè si el camp no el cuidés, doncs no tenia sentit entre el celler, entre la fàbrica del vi.
0: I així, en menys d'un any, el miracle. El celler cooperatiu va passar de ser un encàrrec de Josep Maria Serres, fundador del Sindicat de Cooperació Agrícola de Gandesa, a tota una realitat. César Martinell, deixeble de Gaudí, va ser l'arquitecte ideòleg de l'edifici, una construcció amb diverses particularitats respecte d'altres de l'època. Marta Vallespí.
1: Primer de tot, va construir de manera pionera l'arc parabòlic, però no de fusta. Nosaltres la fusta en aquest moment, degut a la Guerra Mundial, s'havia encarit moltíssim, nosaltres no me la podíem permetre. Però realment això per a l'arquitecte va ser un repte, se les va ingeniar per a deixar la fusta a un costat i construir aquests arcs parabòlics únicament amb el maó. El maó és un dels materials més humils, més econòmics que ha pogut en construcció, però gràcies a l'utilització d'aquest maó doncs, va fer que el nostre edifici fos únic.
0: Una altra novetat que s'hi pot veure és la introducció de la volta catalana, no només com a funció estètica, també es va fer servir en llocs més funcionals, com són, per exemple, els dipòsits.
1: Això permet diverses coses, que tinguéssim una gran ventilació, que no se mos acumula ni massa gasos ni massa calor, però sobretot perquè aquesta volta catalana és un element arquitectònic que no necessita enforjaments, ni ferros, ni res per dintre. Simplement en la construcció dels maons pot suportar moltíssim pes, que és la capacitat de cada depòsit com a mínim, que són 30.000 litres, però siguin més de 30.000 quilos que pot suportar.
0: I una altra de les novetats que va introduir Martinell al celler cooperatiu de Gandesa va ser fer-hi una teulada sense teules. La Marta Vallespí n'explica el motiu.
1: La nostra teulada és l'única dels edificis de Martinell que no té teules. I ell se les va estalviar pensant en que nosaltres havíem de treballar moltíssim. En el procés de fermentació se produeixen gasos i moltíssima calor, canvis tèrmics. Aquestes teules se podrien veure afectades i ell va decidir substituir-ho per una construcció que es va anomenar closca d'ou, que consisteix en agafar molta calç en una mica de morter i això permet aquesta diferència de canvis tèrmics i també per estalviar-se moltíssimes teules que en la llarga realment se podrien haver xafat.
0: Aquestes i altres particularitats fan del celler una de les grans joies del modernisme català. Aquesta és la distribució bàsica del recinte.
1: El nostre edifici se divideix en tres naus paral·leles i una en perpendicular i són zones diferenciades, des de la recepció del raïm, a la zona de les tres naus on tenim els depòsits aèris i també els depòsits subterranis, que són els trulls, i la zona de les premses. Les premses, la gran originalitat que té és que nosaltres a l'inici no teníem electricitat, tot era massa car, i les premses estan connectades per arribar fins als depòsits aèris i subterranis a través de raïms, com els que veuríem amb els trens, a través d'una força manual, una persona mateix la pot empènyer fins al depòsit, se premsava i directament ja anava cap al trull. Doncs la premsa pot tornar fàcil cap al seu lloc.
0: Per veure les instal·lacions, el celler cooperatiu organitza visites guiades que tenen una durada aproximada de 45 minuts, on s'expliquen aspectes arquitectònics, el paper de la dona, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora a dia d'avui un vi. I els tastos i maridatges de vins, que són el producte estrella, però no pas l'únic. De fet, fins l'any 2002, part de les instal·lacions eren un molí per premsar les olives i fer oli, i part dels socis de la cooperativa elaboraven aquest or líquid. Per això, a la visita se'n fa també un tast.
1: Podem tastar els olis principals que tenim a la Terra Alta, tenim la nostra varietat principal d'oliva, l'Ampeltre, que ens dona un oli molt afruitat, madur, dolcet, com es pot recordar a una pebrina roja, un pimentó roig. I després també tenim l'arbequina, una mica més sensible a la nostra climatologia, perquè aquí el clima és una mica brusc, hi ha grans canvis climàtics, des de molt fred a molta calor i sempre vent, la gran comarca que sempre ens fa vent, i això a l'arbequina no li acaba d'agradar, però aquests 50 i 60 anys cap aquí l'arbequina s'ha adaptat perfectament i l'arbequina ens dona un oli molt diferent del que estem més acostumats de manera més ancestral. L'oli d'arbequina és més herbaci, té uns tocs més piracínics, més abert, i això fa que m'ho recordo més a l'amargor, a la típica d'una gespa, d'una fulla de tomatera.
0: Actualment, el celler cooperatiu de Gandesa segueix fent la seva funció, amb la força de prop de 150 socis productors, dels quals 93 són de raïm i la resta d'olives i ametlles. I alhora no deixa passar l'oportunitat de mostrar-se a través d'aquestes visites guiades. Informeu-vos a la www.coopgandesa.com, dues os, i submergiu-vos en aquest espai, una de les joies del modernisme i una de les 7 meravelles de Catalunya.

0: sendes.
1: I ja sabeu que arriba el temps del senderisme, arriba el temps de fer una caminada, una proposta, en aquest cas una segona part, un segon episodi d'un cicle que vam començar precisament la setmana passada. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Dèiem, segona part, no? No és ben bé la continuació de la ruta, però sí que és una ruta molt propera a la que vam fer a la comarca de l'Alta Ribagorça la setmana passada.
2: Ah, això mateix. Dèiem que fa un parell d'anys havíem fet una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. En aquella ocasió vam pujar al Tossal de Miravet, vam fer una passejada fins a les runes del Monestir de la Baix, una altra, dues, i ens vam enfilar també a la Collada de Santes Creus i baixar a visitar l'Ermita del Remei. Doncs bé, en aquest cas estem parlant d'un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. La primera la vam proposar la setmana passada per anar a descobrir el barranc de Viu de Llevata amb diversos salts i coves, i avui farem una matinal per anar a un petit poble abandonat seguint la ruta de la fauna de Montiverri. És un itinerari en forma de nou que surt de la Font de la Mena i que combina un tram de Soleil pel barranc de Montiverri amb un tram per la Baga de Montiverri amb trossos de prats de dall, envoltats de faig, roure i pineda. És una ruta senyalitzada amb pals de fusta amb la petjada d'un gall fer. I es diu la ruta de la fauna de Montiverri perquè al llarg de tot el camí hi ha tot de plafons interpretatius amb informació de la fauna local. En trobem de genetes, quirol, teixó, senglar, guineu, etc., junt amb rèpliques de rastre i petjades, i perquè el punt culminant és el nucli abandonat de Montiverri amb gran valor històric i etnològic.
1: Promet, això promet. Punt de sortida, vinga, situem-nos.
2: Doncs anem a començar a caminar a la Font de la Mena, vora les runes del Monestir de la Baix, a 3 quilòmetres del Pont de Suert, al poc d'arrencar la carretera que s'enfila cap al coll de Viu de Llevata. Hi ha un gran pàrquing i el que fem és agafar la carretera amunt, encara no un centenar de metres, fins a la palanca de Montiverri, que ens permet creuar el marge esquerre del riuet del Convent. Ens posem en una pineda adulta de repoblació de pi roig i de seguida comencem a pujar suau per anar a fer la volta a l'extrem d'un serrat on tenim vistes sobre la cua de l'embassament d'Escales. El camí va girant fins a posar-se al Soleil del barranc de Montiverri i de pineda passem a Alzina i Matollar a baix, en terreny calcari, amb algun tram que encara conserva l'antic empedrat i amb marges de pedra seca. Més amunt sortim del bosc, creuem el barranc i ens tornem a posar a l'obaga, ara més frondosa i humida, combinada entre pi i roure, i on comencem a trobar plafons explicatius de la fauna local. No gaire enllà arribem en un trencall i per la dreta girem a sud i acabem de pujar fins a sortir en uns prats oberts a tocar de Casós, alçada màxima de l'itinerari. Casós és un caseriu abandonat pertanyent a Montiverri, amb alguns edificis annexos al voltant d'un pati i també amb una font i abeurador per al bestiar, i on tenim unes vistes esplèndides. Cap a sud ens tanca la vista la Fallada de Malpàs, cap a ponent tenim vistes sobre la Serra del Sis i cap a nord tenim cap al massís de la Maladeta. Aquí el que fem és de Casós agafem cap a llevant una pista que, planejant, ens du per un preciós bosc de pi, roure i faig a sortir sobre el poblet deshabitat de Montiverri. I acabem d'arribar baixant pel tros de la font, entre tanques de pedra de finques de pastura, fins a desembocar a les runes de l'església de Sant Llorenç, potser l'edifici més sencer del poble, en total 3 o 4 casalicis enrunats, pertanyents al terme municipal del Pont de Suert. Antigament s'hi conreuava sègol, ordi i llegums i s'hi criaven ovelles i històricament es considerava una granja del monestir de Santa Maria de la Baix. Actualment, però, està tot perdut i engolit per la vegetació, però s'intueix encara l'abundor passada, sobretot pels camps de pastura dels voltants i per l'abundor d'aigua. Bé, El que fem és sortim de Montiverri per un camí entre tanques de pedra envoltats de prats de dall que ens mena a entrar de nou al bosc, tornem a trobar d'altres plafons de fauna i comencem a baixar fins a trobar el trencall que l'anada havíem agafat per pujar a Casós. Ara, cap avall, per entre Pineda, anem a creuar el barranc de Montiverri, passar al Soleil i girar per posar-nos de nou a l'obaga del riuet del convent, creuar la palanca de Montiverri i arribar a la Font de la Mena, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que com sempre té la seva fitxa tècnica, i la comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 6,4 quilòmetres.
1: Poca cosa, i interpreto que també el desnivell no serà gran cosa,
2: no, oi? No massa. 335 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 3 horetes, xinoxano, per poder contemplar el poble, més Casós, i també els plafons de la fauna local.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No més que 1/5, perquè no deixa de ser una matinal amable i senzilla.
1: M'agrada molt aquest concepte d'amable, matinal amable, aquest adjectiu. Referències a internet, vinga.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Ruta de la Fauna de Montiverri, així de senzill, d'un usuari, diguem-ne, oficial, que és Turisme Alta Ribagorça.
1: Molt bé, doncs, Xavi, gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs tercera entrega dedicada a les nostres antípodes. Seguim avançant i si fins ara havíem vist paisatges espectaculars a l'illa nord i al nord de l'illa sud, a poc anem apropant-nos a la teca principal. Entre parcs nacionals farcits de platges d'aigua verd turquesa, rius engorjats i una de les 10 millors carreteres panoràmiques de tot el món, a poc l'Anna i la seva família arriben als Alps Meridionals, la immensa serralada que és l'espina dorsal de l'illa sud de Nova Zelanda. Llocs d'una gran bellesa que ens continua explicant l'Anna, com no, els quaderns del viatger.
3: El dia següent vam dedicar tot el dia a visitar el Parc Nacional Abel Tasman. Per visitar-lo, esclar, allà no hi ha carreteres. Què vam agafar? Un water taxi. Ens vam pujar amb un water taxi i ens va fer tota la ruta per la costa, des de Marahau fins a Totaranui. I després, quan vam arribar al capdamunt, vam baixar fins a Bark Bay. Aquí a Bark Bay vam baixar i vam fer una ruta de senderisme fins a una altra platja, Anchorage Bay. Aquí ens va recollir una altra vegada el water taxi i ens va tornar a portar a Kaiteriteri. Tot són platges verges, tot són platges que no hi ha infraestructura, només sí que hi ha una ruta de senderisme de diversos dies que va per aquesta costa, i aquests barcos que te van fent les parades i la visita, i tu pots fer tros a peu, tros amb el vaixell, i pots anar pujant i baixant. Com a curiositat, hi ha un lloc que, si la marea és baixa, pots passar per un banc de sorra. Si la marea és alta, has de fer la volta per tota la costa i fer un parell o tres de quilòmetres més de caminar. De Kaiteriteri, després ja anem cap a Hokitika. Aquest és un dia també de bastants quilòmetres. Vam passar per plantacions de kiwi, que no havíem vist fins aquell dia, i després vam anar paral·lels a un riu, el riu Buller. Hi havia com també un engorjat i vas anar fent carretera per aquesta zona. Un cop vam arribar per la costa oest, vam fer també una carretera panoràmica de la costa, que és la Great Coast Road, que és una de les 10 millors carreteres costeres del món, segons l'Onely Planet. Hi ha un faro pel Cabo Foldwing, i veus costa, i després allà al cantó hi ha la Tauranga Bay, que és també una badia, que hi ha foques i lleons marins, hi ha un mirador, que hi ha unes pedres que estan allà, i és el primer lloc que vam veure aquest tipus d'animals. Els veus de lluny i tampoc n'hi havia molts, però bueno, fa gràcia veure'ls, sí. abans d'arribar a Hokitika van fer la parada als Pancake Rocks, que és un lloc molt turístic, que són unes formacions rocoses que són, es diuen pancakes perquè semblen això, pancakes que els haguessin posat uns a sobre l'altre. I és bo de veure perquè la vista és molt bonica i aquestes formacions són molt originals. I això dels Pancake Rocks, que era a Punakaiki. Aquí a Hokitika és un poble petitó que aquí treballa molt el jade. I Hokitika, el més bonic que té és una gorga, que es diu Hokitika Gorg, que està a uns 30 minuts de cotxe, que és una gorga que té un color blau d'aquests turqueses tan bonics, de fondo les muntanyes, i després ja van marxar cap a la zona de les glaceres, ja tirant a baix per la costa, entres ja una mica cap a dintre i arribes a la zona de muntanya i glaceres. El primer glaciar que et trobes és el Frank Joseph. Aquí també hi ha diverses rutes de senderisme. Nosaltres vam fer la del Flox Glacier Viewpoint. Hi ha alguna que poder t'apropes més, però últimament, degut al retrocés de les glaceres, tanquen a vegades rutes perquè hi ha perill de despreniments. Té un parell de miradors, però quedes molt lluny. Després ja vas tirant avall i arribes a l'altre, el Fox Glacier. Aquí hi ha un llac que és molt famós, que és el llac Matheson, que té unes vistes del Mont Tasman i el Mont Cook que queden reflexades a la seva aigua quan està tranquil·la. Hi ha un punt que es diu The View of the Views, que és unes vistes espectaculars. Si tens sort que l'aigua està quieta, queda tot molt ben refrescat. Si no, també es veu la vista i també és molt bonic. Aquí continua havent-hi com vegetació subtropical. I és l'únic lloc del món que passes de vegetació subtropical a glacera. Això no hi és el lloc més del món. A l'endemà, al matí, ens en vam anar a fer ruta de senderisme, també algun altre mirador del glaciar Fox, i aquí després va ser com vam fer el vol amb l'helicòpter, que vam dir que tot estava molt lluny, i amb l'helicòpter hi va ser una experiència increïble i totalment recomanable. A l'helicòpter te sobrevola el glaciar Fox, el glaciar Frank Joseph, i després te porta a prop del Mont Cook i del Mont Tasman. Fas un snow landing, que es diu, aterra allà la neu, baixes i pots fer fotos, i després continues la ruta. Nosaltres vam agafar el vol d'uns, no sé si eren 35-40 minuts, i realment va ser de lo millor de lo millor. El canvi eren uns 220 euros per persona, això, uns 30-35 minuts. Realment no m'arreca, perquè la veritat és que val molt i molt la pena.
1: Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres nous continguts, entre ells un reportatge pel nucli antic de Ripoll. Som l'Andreu Ortega al control de so, en Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Recupereu els programes a martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i clicant a Sendes. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a la illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i van anar a cura de la Camí Carreras Giral, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
2: És aquesta estructura rectangular que hi ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades de terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
1: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
2: Els safareigs, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
1: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga vila closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
2: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, admirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si em permet l'expressió, que es feia la Segarra, no?
1: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari. Un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
2: Quan es batejava una criatura fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill, perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena, i com que no havien passat la quarantena, no estaven netes de l'esca del pecat, que significava, doncs, bé concebut i bé parit, no?
1: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
2: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vella, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
1: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
2: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres, perquè si hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari, perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien obligacions de marit de canalla i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
1: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. I al seu costat, els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, de ametllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
2: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels Horts, se n'havia de fer conserva i s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia neveres ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancalet amb herbes remeieres o per cuinar. I unes herbes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
1: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però, si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
2: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petita, hi havia la carnisseria comunal que

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata, i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major, per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic Molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat, que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera, i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps, erms, per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el salt de Noè.

0: un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que al de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió, i just a l'altre cap del pont tenim un caminet que, aigua savall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita cubeta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble, i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
1: Molt bé, doncs, descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
0: Posem-hi unes 5 horetes, xinoxano, per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat?
0: Posem-hi un 1,5 sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
1: Internet.
0: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic, un volcà de forma acadèmica perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris com un gravat. I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà i que dintre hi ha taules per menjar, i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del lloc Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda, en general, és tot molt verd. T'hi plou molt. Aquí, a Tongariro, teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell, que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda. I aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B. Vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls. Després vam anar a Punaruku Falls. I després vam anar a les Mangawera Falls. O sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro, ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurjat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona. que fa gràcia parar, perquè si vos te sellen un passaport dient que has estat a la República Independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar a algunes platges que hi ha, perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a l'illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recordo una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto, i quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparents. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins del Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

i fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Hombre, aquí estamos en la radio. Bueno, pues nada, que hemos llegado aquí a Estils pasando muchísima calor, que menos mal que es como llegar a una isla, o a, mejor dicho, a un oasis, donde nos confortamos con la temperatura, ¿no? En fin, que ya estamos aquí. Albert, buena tarde.
2: Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está el día? ¿Cómo te va el día?
2: Bueno, hem tingut més calor, però encara es manté, i aquí estem ara, com tu dius, a la fresca de l'estudi, més la fresca de la música amb la que gaudirem avui.
1: Bueno, pues, en fin, avui tindrem un programa també especial, com cada programa d'aquest mes, que és un programa dedicat a les veus femenines, concretament amb una quantitat de veus conegudes i potser algunes no tan conegudes, no?
2: Sí, senyor, i per compensar que la setmana passada, com eren els grups espanyols de 60 i 70, realment la representació femenina era pràcticament nul·la.
1: Obligada era avui.
2: I avui havíem de compensar d'alguna manera, perquè déu-n'hi-do la quantitat de veus femenines que
1: és
2: tenim,
1: que tenim
2: i les que no hem pogut incloure.
1: No acabaríem, eh?
2: Hem mirat de fer una selecció una mica internacional, així multilingüe.
1: Nacional,
2: però
1: internacional, de tot una mica. I, bueno,
2: i de molts temps, també.
1: A veure qui és el que cau o no.
2: Esperem que gaudeixin també amb aquesta selecció els que ens acompanyen per la ràdio.
1: Bueno, què et sembla si comencem?
2: I tant.
1: Ho dic perquè tenim tantes coses que al final no sé si ens donarà temps de posar-les totes. Anem per la Rita Pavone, ens n'anem cap a l'any 1964, i aquí tenim un tema que és d'un senyor nord-americà. El compositor va ser el Peter Seeger. I bueno, pues en l'any 1949, l'any que jo
2: vaig veure la llum.
1: Vaig veure la llum per primera vegada.
2: Sí, és molt famós el If I Had a Hammer.
1: És que és un tema molt conegut i que a més ha interpretat molta gent, no?
2: Sí, i tant, i tant. La versió original la van enregistrar de Weavers, però la que es va fer molt, molt, molt famosa va ser la de Peter, Paul i Mary en el 62, i per descomptar el Trini López, el 63.
1: Bueno, pues avui escoltarem la de la Rita Pavone en italià, que s'anomena Datemi un martello. Dame un martello o dame un martillo, ¿no?
2: Ah, exacte.
1: Más o menos es como
2: em van traduir així, sí.
1: Bueno, que et sembla si l'escoltem, perquè
2: endavant.
1: Anem a correcuita. A veure, jo espero que sona. Bueno, espero que sone, perquè encara no està la cosa preparada. Ara sí, ja sí.

0: Albert, decías que aquest grup, deies que era alemany, no?
1: Exacte, es va
0: però
1: formar
0: a Múnich. Però sempre cantaven en anglès, no?
1: Sí, bueno, cantaven. En aquesta cançó, per exemple, hi hem sentit tota la lletra. Són només 6 paraules que van repetint tota l'estona. Gera pambugi, és a dir, aixeca, i bugi, i el that right, que és així.
0: O sigui, 4 paraules.
1: Sí, sí, 6 paraules així per separades comptades i s'ha acabat, ja està tota la lletra.
0: No, de qualsevol cosa es fa una cançó, eh?
1: Sí, en aquest cas, a més, era un projecte d'aquests una mica estranys perquè era la música és lo principal, com ho van construir, i les que cantaven van anar reclutant gent per fer les actuacions que no eren ben bé el mateix trio que sortia actuant, no eren les que van gravar el disc originalment.
0: O sigui que era d'aquelles plastes que metien...
1: Més o menys.
0: I si la gent se creien que eren
1: exacte,
0: les cares que...
1: Veies la imatge i dius, ai, mira que m'encanten.
0: Bueno,
1: pues no.
0: Jo crec que això va ser una època molt prodiga en aquest
1: aspecte. Sí, sí, buscava molt el producte, suposo, i la imatge, quin era la millor, i no tant la qualitat musical. Això potser anaven per altres vies.
0: Pero se puede decir que, bueno, fue un momento muy eufórico en aquel momento y ya desaparecieron y yo creo que fue una especie de fabricación de estudio, ¿no?
1: Sí, aquí tal cual van néixer en plan, això són com precursors una mica del seu disco, que després van fer altres grups, com Boniem, fins i tot la Donna Summer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I quan això imagino que ja va passar més de moda, pues també van passar elles.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, nada, ahí quedamos, ahí dejamos eso.
1: Anem a la següent.
0: Y nos vamos con la siguiente. Es una canción que mucha gente va a recordar, porque precisamente su intérprete va a ser... una persona que en Espanya va tenir molt d'èxit. Es tracta sí, de la sí. Rafaela Carrà. És un tema de l'any 1978 i que en italià diu Tanti auguri. Aquí en Espanya es deia d'una altra manera, no?
1: Sí, aquí l'adaptació a l'espanyol es deia Hay que venir al sur.

0: Pues sí, sí, según tengo entendido, por aquí lo que pone es que fue que nació en Veracruz, en México, ¿no?
1: Exacta. Pues era de allà i, com comentava, que era el tercer àlbum i va ser el que la va consagrar enormement. Uh-huh. Un altre èxit aquí és el Maldita Primavera, que potser és encara més conegut que
0: sí, aquest. Sí, sí,
1: és
0: sí, efectivament.
1: I amb aquest ho va petar per tot arreu. El seu nom de naixement, Yuridia Valenzuela Canseco.
0: O sigui que le pusieron Yuri perquè su nombre era Yuridia,
1: aquí,
0: ¿no?
1: Sí, sí. Yuri és com el diminutiu.
0: Està molt bé.
1: I va començar amb 14 anys ja a cantar. Però, de fet, és molt curiós. Hi ha una anècdota, perquè primer va estudiar quan era petita dansa clàssica i als 11 anys va guanyar un concurs amb una beca que li oferien per anar al Ballet Bolshoi de Rússia. Però això als pares no li feia cap gràcia.
0: Això de México no a Rússia queda un poquito lejos.
1: I en aquesta època comunista, imagino, pues no els hi va fer gràcia i la van dedicar a la música.

0: Creo que también tuvo, digamos, alguna cuestión de festivales, ¿no?
1: Sí, va quedar tercera al Festival de l'Oti de 1984, és a dir, dos anys després de treure aquest àlbum.
0: Vaya, vaya, vaya. Bueno, yo he dicho eso que he dicho al principio, pero más bien extrapolado aquí, porque claro, Yuri estuvo... Sí. Una temporada,
1: aquí el més èxit aquí va ser aquesta temporada. L'àlbum anterior també incluïa Esperanzas de los Ecos, que a Mèxic no va tenir tant d'èxit. Però aquí realment no ha sigut conegut tant com allà a Mèxic.
0: Bueno, pues hemos hablado de Yuri.

0: ¿Qué más podríamos saber de Tracy Ullman?
1: Pues doncs això que has comentat, que ella més aviat era de teatre i estava fent fins i tot televisió i es veu que se li va donar per gravar aquest disc i van gravar molt més perquè ella és humorista, imitadora, posa molt bé.
0: Nord-americana, eh?
1: No, britànica, això era...
0: Britànica, però no...
1: És britànica.
0: Però va anar allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, o sigui, això ho va treure encara aquí i després de treure aquest disc aquí a Gran Bretanya i arribar al número 4... Doncs va ser quan va acabar marxant als Estats Units i de fet té nacionalitat allà i va tindre el seu propi espectacle a la televisió de Tracy Ullman Show. I què va passar el 1987? Doncs que van començar a emetre Los Simpson amb el seu show.
0: Vaya!

0: Según tengo entendido, este tema nunca se grabó en español, ¿no? No fue traducido, ¿no?
1: ¿Tomes en Alemania, en inglés?
0: Sí, pero yo creo que se comentaba que era por la dificultad de la forma de a ver cómo te lo explicaría, de traducir ciertas historias que tiene el tema.
1: Aquí no tengo información de si realmente nos va a hacer para qué motivo nos va a
0: hacer. Vamos, que se apresta muy bien al anglosajón, pero que a los latinos se ve que decían que no era tan adaptado, ¿no?
1: No sé, pero lo que sí que pueden decir...
0: No sería muy comercial, digo yo.
1: Porque no tothom tradueix a tots els idiomes. El cas és que va ser número 1 a mig món, i de fet és una de les poques cançons en alemany que ha arribat al top 2 del Billboard a Amèrica, i que sembla que la lletra està inspirada en un concert que van, on estaven veient els Rollins, al Berlín de l'Oest. En aquella època Alemanya estava dividida, sí, Berlín estava amb el mur, encara, i es veu que el guitarrista va veure un globus que marxaven i es va preguntar què passaria si travessant el mur el confonessin els míssils i comencés la guerra, no? I crec que és una cançó antibèl·lica, diguem.
0: O sigui, és una història que prové d'una realitat.
1: Més o menys. També hem de dir més dades, aprofitant, el nom del grup és Nena, que és l'apodo, diguem, el nom que també es coneix a la cantant. El seu nom és Gabriel Susan Kerner. I d'on li ve això del Nena? No, em resulta que quan ella era una nena va passar unes vacances amb la família a Mallorca.
0: Anda!
1: I per això és lo de Nena, li deien aquí Nena, i es va quedar amb el Nena com a nom.

0: rockera, Luz Casal, verdaderamente era una persona tan adaptable en la forma de hacer música que a mí me sorprendía muchísimo. Lo mismo te hacía un rock duro que te hacía una balada que te destrozaba el corazón. Y que sigue haciéndolo, naturalmente.
1: Sí, justament potser podem destacar això de que en aquest començament de la seva carrera, perquè estem al 1984, això era el segon àlbum, podem dir que abans d'arribar a això va començar fent cors artistes com el Leño. Vull dir, ella li tirava el rock.
0: Home, sempre, sempre, sempre.
1: Però a les discogràfiques li demanaven que fes una mica pop més comercial, més femení, però ella es va plantar dient que no, que volia fer rock.
0: Era una guerrera.
1: Les balades van venir després, quan ja s'havia consolidat, sí. Crec que és quan es va permetre dir ara faré...
0: Per ella, per gust, sí, segur. Sí, sí. Sí.

0: Let's Stay Together. Pues sí, señor, esta canción es una preciosa canción y que tiene también su historia, ¿no?
1: Sí, el tema original es un clásico de música soul de Al Green, que va publicar en 1971. I aquesta producció pel duet britànic Heaven 17, va ser els que li van donar aquest toc més modern per ressuscitar a la Tina Turner, que venia d'una època bastant dolenta després d'haver marxat, fugit de Light.
0: Del seu marit, no?
1: Del seu marit, Light Turner.
0: Que la maltractava, no?
1: Sí, i va marxar el 1976 sense absolutament res, sobrevisquent com va poder, fins que gràcies a aquest tema va ser el punt d'entrada del seu private dancer, que la va fer pujar a allò que li corresponia.
0: La va petar.

0: una curiositat és el seu nom, perquè no pots endivinar d'on ve Tina Turner. En realitat el seu nom és Anna May Bullock.
1: Anna May?
0: Anna May, és el seu nom.
1: Bullock?
0: Bullock, com la Sandra, l'actriu, pues.
1: Bueno.
0: Aquest és el seu cognom.
1: Otra cosa más.
0: I res, és recalcar això que avui estem portant també d'unes molt lluitadores amb la música, com aquest cas, que és un dels més espectaculars de com va ressorgir després de tot el que havia patit.
1: Buenas guerreras. Sí.

0: Bueno, pues a ver, ¿qué podríamos decir? Un poquito, ¿no? Cuatro pinceladas.
1: Don, sobre todo que es una de las... Bueno, ha aconseguit un senzill número 1, la Cher, a les llistes Billboard en 7 dècades consecutives, és a dir, des dels anys 60 fins a la dècada actual, i és ella, juntament amb el Rolling, són les úniques que ho han fet.
0: I hay que ver cómo se conserva. ¿Cómo se conserva esta mujer?
1: Así, con los años que tiene. Fa més de 20 anys que va, bueno, uns 20 anys que va treure aquest tema i tenia 52. Era el seu 22è àlbum d'estudi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: Radio Sant Boi.
6: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
7: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
8: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
9: Gerada.
10: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
11: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar doncs, aquest programa d'estiu. No?
12: Exacte, un mes de juliol d'estiu, doncs el programa de cinema continua, Xerada.
11: Això ho reivindicàvem durant molts anys.
12: I aquí és el primer cop. No?
11: I al final ja ho tenim. Eh?
12: Ja ho tenim, però estem celebrant doncs, aquest estiu, ¿verdad, Joan?
11: Programa Matías? De verano para ti.
12: El Joan ve, avui, ve amb cançons.
11: Sí. Ve molt d'allò.
12: I li dediquem a les bandes sonores.
11: Sí.
12: I el Matías ens porta també...
11: Per bandes sonores de carretera no, de les pel·lícules.
12: I Matías ens porta pues, una pel·liculaza.
13: Sí, doncs mira, jo per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit... portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo. No, el Bueno, el Malo i el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar i jo diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens condonen a conèixer a tres personatges, el bueno, Rubio, el malo, Sentencia, i el feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses. Però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica i podria dir que o és pels seus mítics personatges que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent, per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cullot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho hem disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
11: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
12: T'has sentit identificat, sí, sí, sí. Jaume?
5: Ja podem dir que cada primer d'any la fan per la televisió, com sempre, que no falla.
13: Sí, sí.
12: Pues, escoltem.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor, suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: El catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. No, no. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
3: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
3: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
3: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
3: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
4: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
5: Hola, bé.
0: La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO, i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
5: Sí.
0: Romàntica.
5: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
6: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Buah. Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia? I si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
3: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
3: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
5: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, tu has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
5: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
5: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
5: A veure, només en alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
4: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant.
0: Uh-huh.
4: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
4: Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
6: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
6: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
6: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap? Què n'opines?
6: Em sembla bé, també. Jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
3: Mm-hmm. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, sí, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Mm-hmm.
3: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
6: Totalment, sí.
0: D'acord. Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
5: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: mm-hmm,
5: i em responen en català, i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
5: No.
0: És a dir, una conversa bilingüe.
5: Si ens entenem, doncs... Uh-huh.
0: D'acord.
5: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
4: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que sigui a la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
4: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
4: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
4: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de, pues, de una reflexió que vaig tindre, i vaig començar, pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua, sí, sí, al final útil, no? Una llengua...
4: Utilitzar d'ús. Aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
4: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà, que estarà més còmode. O deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Que opineu, llavors, això?
4: Sí, et fan com una miqueta d'acostat,
0: sí,
4: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
5: És com estrany.
0: És estrany.
5: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
0: O sigui, que et aniran malament, vols dir?
5: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació,
5: sí,
0: com una...
5: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà, en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
6: Jo penso que no. Trobo que el castellà, ai, el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
3: Com pingüí.
6: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
6: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
6: Sí.
0: I al final veure's obligat a canviar una, no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada? Que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
3: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català pel que diran.
3: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
1: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
2: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
1: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà, i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
2: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
1: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: Està fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual. Perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
3: Mm. Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, però sí, guanyar diners, castellà, però guanyar
0: diners... Digues.
4: Jo és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de sí. català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengües de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
3: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faríeu? Sí, realment català,
4: no sé si és, i no és sí, per cada català, bé. Català. Jo dic perfectament, encara que sigui castellanoparlant, jo diria català. Tu com?
0: Tu, Noelia, què opines?
5: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
4: Ah,
0: pues sí, eh? Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
3: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
6: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser sí. Hi ha molts influencers, molts
6: faria
0: generadors de contingut.
6: Faria contingut mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol sí, no oblidar-se d'un nínxol, no? I, sí. Bueno, i tu, Júlia...
3: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
3: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però
3: jo crec
0: que està,
3: la indústria
0: o no?
3: De la música catalana està...
4: No, jo crec que ara està petant.
3: Està petant, sí, està ara. Està
5: en sí.
0: Quins cantants, quins grups catalans coneixeu?
5: Oques Grasses.
4: Jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflauer, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflauer, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta
5: a Catalufo, o
4: amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflauer perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Per tant,
3: per temes de número de parlants també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat potser.
3: Però jo crec que ho petes més en català aquí, no que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
6: Sí.
3: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, trobeu per exemple el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
3: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
6: Sí, jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
5: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà, i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només on en castellà o en anglès.
3: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
3: Sí,
0: però ara més? No se m'acorda. Laia, crash, jo, random.
4: Laia, random. Jo i sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que, és, que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
3: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que català sigui necessari?
5: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
3: Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
11: Exacte.
3: Sí. Com podem fer això?
0: Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
6: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre, sempre, sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
4: Però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com... tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta. I com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
3: magnífic. Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. El somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Sí, sí. Somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
6: Es casa.
3: Fatal.
0: Just o què?
6: Bueno, no em ve el cap.
0: A veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
6: Ai! Va.
0: Això no us l'esperàveu,
4: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
3: Va.
0: I a veure una miqueta també si sabem què volen dir. Va, començo amb el primer. En el pot petit...
5: I a la vora de confitura.
0: Molt bé, Noelia, molt bé.
3: Joder, la Noelia...
5: Que l'estava pensant... Ui!
0: Què vol dir?
5: És que...
3: Se'l sap tot, ja.
0: Aquí tindrem ara un giro de guió,
3: No m'ha estudiat.
4: No m'esperava,
5: Lo estava pensant, justo.
6: Estudiat amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
5: Sí.
0: Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
6: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
3: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
4: Hòstia,
0: I dia passa any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
3: S'omple la lampita.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc
4: aquest
0: a poc.
4: Aquest sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
4: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No
3: és
4: era
3: el
4: així.
3: Sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Vol dir que no et precipitis, no?, abans de donar una cosa per feta. Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
3: El primer crit.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més patis reals sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
2: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
1: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells.
10: Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
11: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
1: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
10: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Vols que parlem català fent pupurri?
10: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
1: La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
2: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
5: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple.
0: El que et cau bé, potser...
5: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
0: I ho fas en castellà.
5: Sí, i em respon...
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. En canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
12: Exacte.
0: No?
6: Totalment.
0: Què vol comentar?
3: Sí. I el tema d'insultar, no?
0: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
3: Sí.
6: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
6: De Figueres, Vilajuïga, teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
6: Sí, potser,
0: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
3: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com, entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
0: I per què creus que s'està posant de moda?
3: Bueno, jo crec que ja aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
0: O sigui, creus
3: castellà...
0: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
3: Sí però ho trobo fatal, perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
3: Però, bueno,
12: exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo soc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parla en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
0: Clar, i com podríem... Digues.
3: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
6: Sí.
0: I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
5: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
5: I això
0: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
5: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
5: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
5: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
3: Mm-hmm. Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant, que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
13: Sí,
3: excloent,
13: és que pot ser...
3: és un cercle viciós. Sí, sí. Com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
13: És que potser té un punt
3: tots.
13: Aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
3: El català ha de ser una eina de cohesió social.
12: Hòstia, quina frase.
13: Bonic, això, eh?
12: Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Uh-huh. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
13: una cosa normalitzada.
12: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
5: l'entén.
12: Exacte.
3: Anem a experimentar amb el català,
12: exacte,
3: no?
12: Exacte, i que es pot fer col·legueu. I que es pot fer, pues, jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui. I llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, claro. I sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
13: Es diu moltes coses dels joves. I una de les coses bones que es diu és que sou més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no? Tu no estàs d'acord?
3: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
13: Hòstia. No.
12: Jo abans més.
13: Però quina representació?
5: Depèn de l'època. Bueno,
3: fatal.
13: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
3: Doncs sí.
13: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
5: Castellà.
6: Jo, a més, igual, mentre m'agradi el gènere literari,
12: exacte,
6: el que
12: sigui. Jo sí,
5: això sí que és veritat.
12: Mm-hmm. Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufus, que és el meu escriptor preferit, és, i que ho fa, bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
13: T'agrada Terra Baixa?
12: M'ha encantat, mira que ho trobo molt complicada d'entendre, perquè utilitzen un llenguatge molt complicat, i jo com a castellano parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe,
13: i
12: em dona pena haver-ho llegit tan tard.
13: Uh-huh. Això sí, bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegis aquest missatge, Paula.
6: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
3: Així no anem enlloc.
12: Clar.
3: És que passa molt.
13: Les cares, les cares que heu fet,
5: Les cares.
3: Què? Pobra noia.
13: Què fem?
5: No, però és que...
13: Què li diem a la Rebeca?
5: És que passa molt.
13: O què li diem a la
3: Rebeca? Passa molt.
12: Passa moltíssim.
3: És que és quasi racisme.
12: Sí, exacte.
3: No, perdó.
12: És que és veritat.
3: És com, a veure, ets de fora, no et pensa parlar català, perquè el català és baix d'aquí.
12: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
13: Això ho veu de mala educació, canviar...
12: És un microracisme, i ho dic teixantment, o sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
3: i a més ara, que tothom
5: és que passa
3: tot arreu.
13: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
12: Es carregaria amb el professor. Exacte.
3: S'ha de partir des de...
12: Ja ho dic jo. Es carregaria amb el professor.
13: Està molt bé.
5: Sí, però és
13: doncs
5: que...
13: Va.
5: Es carregaria amb el professor.
13: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati, i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat, i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
3: Va.
13: Esteu preparats?
3: Sí.
13: Va, anem al primer. El Ramon diu: soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu: les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
14: Com es diu aquesta?
13: Aquesta és l'Anna.
14: Molt bé, Anna, sí? Molt bé.
12: Ja no fa falta que...
13: Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
12: Hòstia, hòstia.
14: Ai,
13: tenim
14: no,
13: el Ramon,
14: no, si no
6: és
14: motiva.
13: Tenim el Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Didac, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
14: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
13: Sí.
14: O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
13: Que una es quedi sense pati,
12: és una manera de viure una llengua.
14: És una manera de viure.
12: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
13: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord. Eh?
14: Estava tant la diversitat, l'Anna.
6: Jo que estic al Didac.
12: Jo també.
13: Per què estigues al Didac?
6: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, pues ajuda'l, no?
13: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues? A veure.
5: Buah, és que... No sé...
13: Jo sí, tenim aquí.
5: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
12: Jo castigaria el Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
14: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
6: Clar.
14: Sí, una persona que l'està aprenent, vull dir.
13: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
12: Sí.
14: Mentre jo estigui viva,
6: sigui d'una possibilitat, sí.
12: No, sí, completament.
13: Però ho penseu convençuts, eh?
12: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants i per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i jo defendré, la veritat.
13: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
14: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
13: Clar que sí.
14: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
12: Què penses, Noelia?
6: Com? La defensora del català.
5: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
13: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
5: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
13: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
5: És que, per exemple, a casa, no. A Karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
13: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
5: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
13: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
12: Estic d'acord.
13: Meravellós.
14: Clar, aprendre català per amor.
13: Per amor. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
14: És la millor tècnica.
12: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
14: Xerrupa, figues, obres afanals...
12: Són llengüites.
13: D'aquí anem una mica coixos en català, s'ha de dir, que en insults... Tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
12: Tirallonga.
13: Que li ha sortit així sol.
12: Llepa, fills... Són llengüites. Són aquests insults...
5: Si no conozco ninguno.
13: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
6: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
13: No, està molt bé. Però, bueno, decidim qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
6: El Didac,
12: més expulsió.
13: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
14: No.
13: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
6: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però... Si
13: un titular, dius, m'emporto això.
6: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
13: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
5: Que hauria de parlar més català.
13: Uh-huh.
5: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea,
13: doncs el parles perfecte.
5: Sí, el parles superbé.
12: Et parles molt bé.
13: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
3: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
13: I tant, i tant que sí. Aaron,
12: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, a veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i a la Cristian i a la Paula.
13: Que bonic.
12: La veritat.
13: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
3: Jo diria dues coses, si se'm permet.
13: I tant.
3: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
13: i pingüí també.
3: I pingüí pot ser. I t'estimo. I xuxueix.
13: I
3: xuxueix. I també català a l'atac.
13: Oh, molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula, m'estic deixant l'Aaron i la Júlia, m'has dit, per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat,
3: sí,
13: amb això, i,
3: sí,
13: i jo com a profe he de dir, com a profe de català, he de dir que es parla cada vegada menys, però confio. Confio
12: gràcies,
13: que...
12: gràcies per la confiança, eh?
3: Sí, confio, ho veiem,
13: ho intentarem, ho intentarem, ho seguirem...
6: Pico pala tot.
13: Ho seguirem batallant amb moltes ganes, perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
3: I perquè mica en mica...
13: Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

Si voleu informar-vos, col·laborar o simplement seguir l'evolució d'aquesta iniciativa, podeu fer-ho a través del compte d'Instagram @bocarelaboratorio, on trobareu tota la informació sobre com ajudar. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera connexió.

finals de juny, dos terratrèmols consecutius van sacsejar amb força a les zones de Caracas i La Guaira, deixant milers de víctimes desapareguts i famílies senceres sense casa. És una de les catàstrofes naturals més greus que ha viscut el país en dècades i la resposta humanitària internacional continua desplegant-se sobre el terreny. Des de Ràdio Sant Boi volem donar veu a aquesta emergència amb l'espai Veus des de la Zona Zero, una iniciativa de Bocare, laboratori de comunicació liderada pel professor Israel Muscus Díaz, veneçolà establert a Sant Boi i vinculat a la Universitat Catòlica Andrés Bello de Caracas. Cada lliurament connectarem amb protagonistes reals, voluntaris entre la runa, periodistes que alhora són damnificats, metges, fotògrafs i comunicadors que ens explicaran en primera persona com és el dia a dia des d'aquesta Zona Zero.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Michael Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció amb la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet, un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mudge Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularment de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. La cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri al piano, Al Hall al contrabaix i Sid Catlett a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Mitch Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum, del bop més rabiós a l'ortodoxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cactarates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Acompanyant, anem a escoltar-lo, acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, ja ha estat el senyor Art Tatum, el piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mi, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per entendre el que dèiem a l'inici, en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara bé és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet doncs, han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing, el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Malgrup Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harrop i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc que ens van registrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, al que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxo tenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Rav LaLama i George Garzon al saxo tenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

Brian Charette, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics.

0: Bor to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: kadar market.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.